0: Que a veure, que n'hi haurem molts, però vull dir que encara hi som. Vull dir que això encara, encara és teca de la bona, per poder saborejar i fer... saborejar les ganes que tenim
1: saboreando
0: que arribi la propera temporada. Però, bueno, i escolta que el Robert el podem escoltar a la ciutat, eh? I...
1: Però, escolta'm, perdona. És que això és molt important.
0: Sí.
1: Estaries dient ara mateix a 15 de juliol ja del 2026, aquesta hora de la matinada que és la que
0: és,
1: que la temporada vinent podré renovar el contracte amb Nits de Ràdio?
0: No ho puc assegurar al 100%. Deixem un 99% perquè m'agrada deixar una mica d'emoció.
1: Ah, val, val.
0: Hem de, saps? Hi ha alguns flecos. Els flecos, Que és, un...
1: Els flecos els pentina un altre.
0: Sí, sí. Anem a dir,
1: uns altres.
0: Que ens acabin de confirmar-ho al 100%. Clar, però clar, bueno... Clar. Tenim l'esperança i la il·lusió.
1: Les nostres vides no depenen ni de nosaltres mateixos.
0: No, exacte. Però si fos per la il·lusió ja us ho podríem dir al 100%.
1: Home, per favor.
0: Ara, el que sí puc dir és que si segueix Nits de Ràdio amb la persona que us parla, hi haurà la secció de Televirtis amb Robert Calvo. I ja està. I això, això és el que podem assegurar. Això és el que és innegociable. Vull dir, jo estic negociant aquestes coses. Jo negocio més per la gent que ve al programa que per mi, saps? Vull dir, jo de dir, escolti, que puguem fer... Això que sabem que agrada a l'audiència. I una d'aquestes coses que sabem que agrada molt són les celebrities. Mira. Així que endavant, Robert, el que vulguis. Això és casa teva, fes.
1: Ai, gràcies, David. Primer de tot dir-te gràcies a tu per una temporada més de confiança, sobretot, i d'amistat, que això és, està per damunt de tot, però per una temporada més de ràdio, aquestes hores de la matinada, i d'explicar coses que habitualment jo no explico en els programes en els quals intervinc a diari. És que aquí estic, només fallo el dissabte, jo, com tu. En fi, que gràcies a tu per fer possible això. Per què? A més, hi haurà qui pugui pensar o tingui la temptació de pensar que jo ja tinc el meu programa i que això és una cosa que ho faig de rasquillada. A vegades sí que faig una mica de... més resumit que d'altres.
0: Que s'esmera, vamos, per fer-ho que tot estigui allò ben lligadet amb els talls, amb tots els personatges, sí, és una meravella.
1: Els he de dir a les persones que ens escolten que a la vida, sovint, allò que pot semblar més petit o els petits moments són els que tenen més importància. Sí. I per mi... Aquesta hora de la matinada dels dimecres, com dius?
0: Sí, dimacres.
1: Dimacres,
0: sí, bé.
1: Dels dimacres, és la meva teràpia setmanal, David.
0: Que bé. Doncs visca les teràpies, visca les celebrities i visca Robert Calvo. Sí,
1: visca
0: senyor.
1: Tu!
0: Sí, senyor.
1: Que escolta, m'he de dir una cosa, David.
0: Endavant.
1: Més enllà de la grandesa de la teva persona, dir que la temporada que ve, per ser honestos a la secció,
0: sí.
1: I per ser... fidels a la secció, potser la careta, ja buscarem el tall, l'hauríem de canviar per dir vais saber com ho vamos a llorar, nos vamos a emocionar, perquè crec que hem pogut més que el rigut d'aquesta temporada.
0: M'encanta i ho compro absolutament. Vais saber com se van a poner tots dos a llorar.
1: Ai, sí, perquè més a més ens diu en Fran Toro, que és col·laborador del programa En Bones Mans i que ens escolta cada setmana, perquè ell diu que escolta la ràdio en el Duerme Vela.
0: Molt bé.
1: Diu, i a vegades, diu, me despierto allí en el Duerme Vela i està Robert Calvo haciendo pucheritos con David Cervalló.
0: Visca els pucheritos, vais a ver cómo
1: van a hacer pucherito.
0: Sí, senyor, doncs escolti, que per molts anys podrem pucheritzar, aquí
1: doncs sí, tant que sí. Avui, David, la celebrity convidada, ja saps, jo sempre et faig les pistes primer de tot, no?
0: Sí, sí.
1: Del personatge que tenim aquella setmana amb nosaltres. I avui podríem dir que la personalitat o la... no sé com definir-ho, la celebrity, clar que sí, la celebrity d'avui no és humana, però és humana a la vegada.
0: Sí, senyor.
1: Perquè la celebrity d'avui... té una missió a la vida, algunes missions a la vida, però sobretot, és com una acompanyanta. Saps que a mi m'agrada molt feminitzar l'acompanyanta.
0: Clar que sí.
1: És l'acompanyanta de les nostres vides, de les vides de, jo diria, m'atreveixo a dir, de pràcticament tothom, perquè tothom té algun moment que ha viscut amb ella. I ara diran, ostres tu, tan internacional és, l'hem vist tots, l'hem tocat tots, l'hem besat tots, l'hem escupit tots.
0: Carai.
1: Sí, li hem fet tot això.
0: Carai.
1: L'hem besat, l'hem escupit, li hem parlat sense que ens respongui sovint. I a més, ens hem emocionat, hem rigut, potser hem fet l'amor fins i tot davant d'ella.
0: Carai.
1: Sí, sí. Vist, ella ha vist com naixien els nostres fills, els meus no perquè no en tinc, però els de la societat en general, els fills, han mort persones davant d'ella, ha passat la vida. Avui estic emocionat.
0: Ai, carai, home.
1: La celebrity convidada és la televisió.
0: Ah!
2: Pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, papá, vísteme bien, que voy a transmitir. Que no hace falta tener buena voz.
0: Ai.
2: Hay que lucir bastante el figurín.
0: Ai.
1: Perquè clar, és que portem tota la temporada parlant d'això que vam anomenar les celebrities, que és una barreja de paraules entre la televisió i les celebritats o les celebrities. Per tant, aquí parlem de celebrities. I quan feia el recull de tot el que hem tingut aquesta temporada, he dit, ostres, no n'hem fet cap de petit, eh? Cap de petit, vull dir, hem picat molt alt, eh?
0: Gran gent.
1: Perquè ho haguem fet nosaltres, vull dir que els personatges que han passat per aquí, o que hem decidit nosaltres que passin per aquí, no n'hi ha cap de menor, no n'hi ha cap de petit, són grans estrelles.
0: És que tots han sigut molt, molt grans, eh?
1: Sí,
0: és que ningú n'ha sigut de petit. La televisió, quina meravella.
1: La televisió és la nostra celebrity convidada de la darrera secció d'aquesta temporada, encara que ho ha estat una mica cada setmana. Per això deia que és aquest element que no té vida, no? Però sí que té vida.
0: Sí,
1: és una cosa peculiar, no? És com el dia que vam parlar aquí de les sintonies de televisió, que vaig dir-te, la música no és tangible, però sí que és tangible, perquè es tradueix a vegades en suports de diferent manera, no? En fi, la televisió és una... La televisió i la nostra és una història compartida, que l'expliquen els personatges que per ella passen. Com, per exemple, els que hem descobert... Alguns els hem descobert aquesta temporada, vull dir que n'hem descobert més coses, però tots són coneguts i conegudes. Una televisió que ja té solera, té un segle de vida, vull dir que està en el seu millor moment. Jo crec que està en el seu millor moment, però està en un moment de canvi també, perquè el moment tecnològic obliga a canviar la manera d'explicar les coses en el suport que ara se segueix, pel qual se segueix la televisió. Jo crec que el que hem perdut és, com hem dit tantes vegades aquesta temporada aquí, és asseure la família davant d'un aparell, perquè ja fa massa anys que hi ha... Quants aparells a casa? 2, 3, 4? Asseure la família davant d'un aparell i emocionar-se i riure plegats i viure històries.
0: Sí, senyor.
1: En fi, el 1925 va néixer tècnicament la televisió de mans d'un escocès, John Logie Baird, que va fer la primera demostració pública d'imatge en moviment. El mitjà va evolucionar de la televisió mecànica a l'electrònica cap als anys 30 del segle passat, passant pel color als anys 60. Mira, jo recordo una frase d'Immaculada Galván, que és una històrica de Telemadrid, quan van fer els 40 anys de televisió espanyola, que ara en fa 70, ella deia: "Nosotros pudimos descubrir de qué color era el vestido de Heidi."
0: Clar.
1: Si no t'ho
0: imaginaves, però no ho sabies, clar.
1: Clar. I aquí a Espanya les emissions regulars van començar el 28 d'octubre de 1956. Van començar en aquell Paseo de l'Havana de Madrid, amb aquells coros i danses, i amb aquesta dona que escoltàvem, amb la Mona Bell, que cantava allò de "Antes de que tu vida me sonera, ja lo sabia." El telegrama.
0: Sí, sí.
1: Una dona que va anar a Eurovisión, com també hi van anar dos homes... que no hi van anar. Jo vaig fer aquí els meus jocs. Dos homes que no hi van anar. Un d'ells ha fallat aquesta temporada perquè ens ha deixat. Va ser la primera celebrity de la temporada i va ser la primera celebrity que acabava de morir. Parlo de Manolo de la Calva, de Duo Dinámico.

0: Gairebé una dècada després que s'inaugurés la televisió a Espanya, aquests dos homes Duo Dinámico, que eren encara uns perfectes desconeguts, però no tan coneguts com ara, van decidir fer aquesta cançó i portar-la in extremis a Televisió Espanyola. Van dir que volien participar de la preselecció de cançons per anar al Festival d'Eurovision. I després la història la sap tothom i l'hem explicat aquí. I si no, els en dono dues pinzellades. Aquesta cançó, el La La La, que va guanyar per primera vegada, ens va portar per primera vegada a la victòria al Festival d'Eurovision, l'havia de cantar en Joan Manuel Serrat, que tot i la insistència de la direcció de la televisió pública, va decidir que ell, si no cantava en català, no la cantava. Això és una cosa que penso que avui no podria passar. Mm. Vull dir que si avui un cantant en català guanya la preselecció d'Eurovisió, que podria passar, per sort, aniria a Eurovisió sense cap mena de problema. Mm. Però no ho sé, per què no ho provem?
1: Bueno,
0: podríem provar.
1: Es podria intentar.
0: Bé, Ramon Manolo de Calva i Ramon Arcusa van ser protagonistes de les Celebrities, de la primera secció de Celebrities, una secció per la qual han passat, te'n llegeixo uns quants, només de noms que tinc apuntats: María Jiménez, Tamara Seisdedos, José María Íñigo, Rocío Jurado, Lola Flores, Mayra Gómez Quem, Pedro Ruiz, Chicho Ibáñez Serrador, Gema Cuervo,
2: Aldis Longueras,
0: ¿cómo estás tú? Escolta, hem ressuscitat a molta gent aquesta temporada, també.
1: Sí, bueno, mira, està bé, perquè
0: és una mica, li podríem dir, Celebrities Ouija,
1: la Ouija de nits de ràdio, sí.
0: I també ha vingut aquí, vull dir, a més a més, és que el millor de tot és que quan parlem d'algunes celebrities, de moltes d'elles, apareixen aquí, ressusciten i apareixen aquí, i canten i expliquen coses molt interessants. Hem parlat d'una reina, també, hem tingut aquí una reina de la tele, i una reina de les nostres vides, que és Letizia Ortiz. Bé, ara anirem desgranant tot això. Et parlava jo de l'inici de la temporada, en el qual vam recordar que les folklòriques també han fet molta televisió. Aquí n'hem parlat molt, de Rocío Jurado, darrerament, de Lola Flores i de María Jiménez.
3: Quiero en este escenario raza, quiero arte, sentimiento, quiero que alguien se desgarre. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Pues recibamos con un fuerte aplauso a María Jiménez.
4: Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan.
5: Soy María Jiménez, llevo cantando más de 50 años.
4: Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista.
5: Dicen de mí que soy un icono.
6: Con todos vosotros, María Jiménez.
5: Una de las grandes, una mujer poderosa.
1: Quines històries que han passat pel programa i quina gent que ens ha omplert tant,
0: Perquè, a més, hem explicat, doncs, algunes històries que en forma de documental s'han emès a la televisió aquesta temporada. Es va emetre aquest documental a La Sexta, que es titulava, o es titula, María Jiménez, mi mundo es otro. Recordo que en aquella secció vam desgranar les seves frases lapidàries, no? I és que és gent i figura, aquesta estrella de la televisió, aquesta estrella de la música, que diguéssim que n'hem tingut moltes d'estrelles de la música aquí, perquè de fet hem celebrat fins i tot la música que ha posat banda sonora a la televisió, i en aquesta banda sonora s'hi cola una dona que ha tingut tres noms. És ella.
7: Fue en el año 2000... Duró un par de años.
8: ¿Tamara?
7: Nunca antes había pasado algo así. Y no volvería a pasar.
9: ¿Y esto qué es?
8: Los Luna Azul. Yo siempre he pensado que sería un bombazo. Pero...
9: ¿Has leído lo que pone anunciado en televisión? ¿Tú crees que ella canta bien?
8: Hombre, yo creo que tiene un duende.
9: ¿Y yo qué tengo?
0: Tamara Superstar va ser una de les estrenes d'aquesta temporada, que ens ha portat de cop i volta, ens ha fet un salt emocional i vital als anys 2000, els primers 2000, que van deixar una fauna televisiva impressionant, En aquesta secció hem recordat a moltes personalitats que sense elles no s'explicaria la història de la televisió. Per exemple, Laura Valenzuela, la que va ser la primera presentadora, quan ella no sabia ni què volia dir ser presentadora. Va fer un càsting per ser presentadora. I vam tenir aquí vam parlar d'ella i n'hem parlat en diferents ocasions de la primera dona que a tota Europa va presentar un concurs de televisió, com és Mayra Gómez-Kemp. Ella que ha estat història de la televisió al nostre país i que després se la va, com sempre solia passar en aquella època, encara avui també passa a moltes dones, se la va, diguéssim, acomiadar de mala manera, se'n va assabentar per la premsa. El Chicho feia moltes coses bé. Potser el tema social no era el que millor portava.
1: No era la tecla que millor tocava, no.
0: Hem parlat de molts genis de la tele, entre ells aquest Chicho Ibáñez Serrador, que avui apareixerà al final. Ves tu pensant.
1: Ja em vaig preparant als clínics, amb això t'ho dic tot.
0: O Pedro Ruiz, que hem descobert que va començar la tele en lloc de cantar allò de... Com li deien aquella, la Carolina, no?
1: Oye, Carolina, que buena estás. Sí.
0: Jo vaig descobrir que va començar fent El Domingol, un programa d'esports el diumenge a la nit a la tele, un home que cantava la seva pròpia careta del programa.

0: sempre la introducció una mica llarga.
1: Sí, bueno, sí, era una altra època.
0: Sí, aquí hi haguéssim tallat fa estona avui. Ay, sí.
2: El mundo cabe en su espalda, póngaselo por montera, salga el sol por donde salga, tírelo a la papelera, rompa aquí todas las riendas, olvídese de prejuicios, que nadie le ponga vendas, haga su propio ejercicio.
1: Quina meravella, quina nostàlgia d'aquesta televisió, que es feia d'una altra manera, eh? I la trobem a faltar, evidentment.
0: Absolutament. Fixa't si es feia d'una altra manera, que es posava en dubte la veritat. Mira, això va molt bé per aquests dies que estem vivint, aquests temps que estem vivint de notícies falses, d'imatges falses, manipulades per intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial té algunes coses bones, altres no tant. Però... Per exemple, ens ha explicat la televisió com arribava l'home a la Lluna, que tots creiem que allò va ser veritat, no? Però alguns opinen que allò va ser un plató de televisió que va muntar cert director de cinema, no? Sí, com sigui, el més emocionant de tot és que aquesta temporada hem parlat aquí de la Telebrity, que ens va explicar aquest moment històric. Jesús Servera.
3: Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. No sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo. Observen ustedes el pie. Observen ustedes el pie. Ahí está.
0: Com seria, senyor Hermida, el maestro? Bueno, ¿cómo lo comentaríamos hoy esto?
4: Robert, estoy encantado de poderte decir que el hombre y la mujer ha llegado a la Luna. Fantàstic. Bueno, està amb la idea de que la dona arribi a la Lluna ben aviat, per tant, tant de bo que l'Hermida ho hagués pogut explicar també.
0: Tenim en aquest país un patrimoni de dones científiques que van a l'espai, que estudien l'espai, que ens expliquen qui som i per què som aquí, que és impagable. Per tant, que la propera vegada, perquè només hi hem anat una vegada, li vaig preguntar aquesta temporada a un científic que vam tenir a la ciutat un migdia, li vaig dir, per què no hi hem tornat més? Diu, i què hi hem de fer allà? És veritat, clar, jo no m'ho plantejava des d'aquest punt de vista, però em va dir, no és que ara de cop i volta molta gent diu, hi vam anar un cop i no hi hem anat més, alguna cosa hi ha al darrere, i ell ens va dir, no, és que no hi ha res a fer a la Lluna, ja està tot descobert, es poden explicar moltes coses, però no cal anar-hi, però hi ha una batalla especial en marxa. En qualsevol cas, la nostra batalla és la televisiva, en la qual, com venim explicant aquesta estona, hi han passat molts personatges, jo he hagut de fer una selecció del bo i millor i m'ha costat una miqueta, però clar, la tele des dels anys 2000 fins a dia d'avui no s'explica sense
1: les xiques de la casa, la grandíssima
0: Mercedes Milà.
5: Me preguntes que se me

0: la cabeza, ¿no? Que porque he aguantado sin llorar perfectamente. Yo me había propuesto
1: no llorar. Tenías miedo porque tú estabas diciendo, no quiero romperme, no quiero romperme.
0: Sí, lo que pasa es que te abracen concursantes que tú conoces de memoria, que sabes su vida, sus historias, que sabes su pasado, que notas que te quieren, que tienen tu teléfono, que muchas veces te llaman para pedirte un consejo.
2: ¡Venga!
3: Es el final de Gran... No, el final no. El seu final a Gran Hermano, el seu pas per a Gran Hermano després de 16 edicions, que són moltes.
0: No te vayas, no te vayas, però... Es que es tan bonito, Jorge, de verdad, es tan bonito.
4: Impressionant també, Martí una cosa, Desmila, que l'escoltarem, tots aquests programes els escoltarem durant l'estiu, però que avui estem fent unes pinzellades del que podrem tornar a escoltar, que ha estat meravellós.
3: El millor de tot és que les persones que ens estan escoltant, si volen recuperar tot això que hem explicat en una temporada, tenen la nostra app d'Onda Cero i el web ondacero.es/Catalunya, que allà està tot, però no es perd això, vull dir que ho poden escoltar el 2073.
4: Totalment.
3: La Mercedes Milà és història viva de la televisió, perquè porta des dels 20 anys, en té 70 llargs, no sé quant en té ara mateix, però vaja, que té una edat. Mercedes Milà, que per cert fa unes setmanes a un podcast, Menudo Cuadro, va explicar que en la seva millor època va ser quan cobrava 60.000 euros per programa de Gran Hermano.
4: Déu-n'hi-do.
3: Però és que ella generava, d'allò en generable, no sé si el triple o el quàdruple, segurament aportava molt més ella a la televisió que la televisió a ella. Hem acomiadat moltes persones aquí, però una d'elles, sé que a tu t'agrada molt un dels seus gags que hem posat aquí, que és Fernando Esteso.
4: Home!
5: Conyac, la parra.
4: Meravellós.
5: El que lo bebe la garra. Desde ahora, este será su eslogan preferido, ya que una copa de este magnífico conyac serà su único deseo.
4: Vinga, començava a pimplar.
5: Salut.
4: Salut, venga, a beber. Mm.
5: Qué placer al paladar, de sabor.
4: I cada cop anava agafant més el tonet i acabava, conyac la parra!
3: Fernando Esteso, que ha mort sense tenir ni un sol Goya, l'home que ha portat a les sales de cinema en aquest país milions de persones, i no ha tingut un Goya. Però de persones que tenen molts reconeixements, n'hem parlat aquesta temporada i ens hem emocionat amb ells i amb elles, com per exemple quan vam haver de dir adéu a Gemma Cuervo, una persona, o Gemma Cuervo, que és de Barcelona, una persona única i repetible, com ho són totes aquestes, però que a més, lluny de voler semblar, de voler ser vanitosa o que projectés una imatge de vanitat o de superficialitat, creia en l'essencial de la vida.
6: Amor para todos vosotros. Amor para todos nosotros. Necesitamos amor. Y necesitamos dárnoslo diariamente a todas horas. No nos olvidemos. Es mejor que comer. Es mejor que beber. Es indispensable, por favor. Cuando yo me vaya de aquí, llenadle de amor.
4: Doncs és el que fem. Omplir-la i recordar-la amb molt d'amor.
3: És millor que... fer l'amor. Fent l'amor, aquesta temporada l'hem fet amb Emilio Aragón, que va fer aquesta meravella. L'hem celebrat, Emilio Aragón.
4: I tant,
3: un home que va fer de presentador, de productor, de director, de músic, de cantant, de showman, i que va composar la sintonia que va obrir la careta de la seva pròpia sèrie Médico de Família. Unes pinzellades finals. No em puc oblidar d'un dels moments que ha protagonitzat aquesta temporada, quan jo allà pel novembre, quan tots els sants, et vaig dir de "No es cierto, Ángel Amor, que en esta apartada orilla". I després, al cap d'unes setmanes, et vaig dir "No et parlaré de..." Aquell dia vaig parlar de Conchita Velasco, i al cap d'uns mesos ens vam emocionar aquí amb don Francisco Raval.
7: Concha Velasco, buenas noches.
8: Buenas noches. Yo tengo por Paco Raval, aparte de una admiración como actor enorme, una admiración como persona. Para mí Paco es de mi familia. Su hermano, Damián Raval, es mi representante desde hace 24 años y ellos son parte de mi familia. Anécdotas de Paco tengo muchísimas, porque hemos trabajado muchas veces juntos. Es un gran profesional. Contaré una muy pequeña y otra un poquito más larga. Hacíamos una película que se llamaba Las bodas de Blanca, que él hacía de sordomudo. Y entonces, como él es tan profesional, se puso unos tapones en los oídos y se los ponía desde que se levantaba. Entonces, cuando el director le tenía que dar indicaciones, no oía.
4: Maravillosa. Maravillosa, i també diu molt de la capacitat de posar-se, no, en la pell dels personatges que tocaven. Quina meravella, Robert.
3: David, jo crec que això hem d'acabar
4: sí,
3: d'una manera que sigui molt televisiva.
4: Sí. No? Hem de fer putxeritos, no?
3: Sí, de, home, sí, clar, home, és que va, si una secció sense, de celebrities de nits de ràdio sense putxeritos sí, no és secció, perquè sí, aquí ho hem mencionat, ho vam tornar a mencionar quan vam parlar de les sintonies a la televisió, que el David em va dir, jo m'emocionava molt quan en Chicho Ibáñez Serrador, al final de la temporada, feia el comiat.
4: Ens feia aquells amagos. Feia aquells amagos que deia ai, que surt el Chicho, perdó, merda. Que...
3: Sí, escolta'm, perquè no ens posem una mica de Chicho Ibáñez Serrador i sí, posem música amb aquest final televisiu de la temporada.
4: I ahí está. Llega el momento en que han ido pasando una serie de gente. Nos hemos emocionado, nos hemos ilusionado. Y llega el momento de despedirnos. Pero no nos vamos del todo. O quizás sí. Vamos a dejar esa pequeña duda, que cuando pongan los clavos y cierren este pequeño taúd o sarcófago que nos han puesto en el Nitz, no lo apriete muy fuerte. Por si podemos volver. Robert, és un plaer sempre fer ràdio amb tu des de 1722 que en Robert Calvo i jo fem ràdio i esperem que per molts, molts anys entenem aquest mitjà de la mateixa manera, d'aquesta forma tan apassionada que tenim, i sempre ens hem entès radiofònicament perquè
3: parlem,
4: perquè bueno, amb tots sí, correcte, perquè parlem el mateix, el
3: ens
4: mateix
3: hem enrotllat, senyora.
4: No, vol dir que ens agrada gaudir de la ràdio, vestits,
3: Sí, home, sí.
4: Robert Calvo, t'estimo moltíssim, moltíssimes gràcies. I t'espero si acabem de tancar aquests flecos la propera temporada. Així que no guarden mucho.
3: Sempre amb tu.
4: Ahí está.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu el que està a punt de passar, doncs que tindrem una bona estona, que tindrem tertúlia, i quan és la tertúlia del Dimacreus és amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales. Vinga!
1: Bravo!
0: Som-hi! Som-hi!
2: La família Bravo està aquí.
0: La família Bravo ja està aquí, efectivament, i això vol dir doncs que analitzarem molts temes que tenen a veure amb la societat, amb coses que passen a la gent, que podríem dir, perquè sempre al llarg, i aquest és el darrer de la temporada, tot i que...
2: Oh.
0: No, però la idea és tornar una mica com després de la pausa, no? O sigui, és una
3: Esperem
0: pausa...
3: que ens deixin.
0: Sí, és com una pausa però d'hidratació, saps què vull dir? Fem una pausa d'hidratació, però... Però la idea és tornar i viure doncs, en aquest mes unes quantes històries que puguem anar explicant i que puguem anar comentant i preparant per quan comenci la propera temporada. I és que a la vida et van passant coses, d'algunes són millors, d'altres són més... Bueno, dices, a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? I, per exemple, ara escoltarem el cas d'un home doncs que, bueno, potser més que vencer, pues va aprendre, ¿no? A com d'habitual és que hi hagin estafes avui en dia, així que escoltem el seu testimoni, a veure si el podem escoltar.
4: Me llegó un chat de ella preguntándome, ¿tú eres fulanito de tal? Y yo le dije, no, no, yo soy Jesús de Baracaldo, Vizcaya.
0: Vale.
4: ¿Y tú? Y me empezó a decir, yo soy Laura de Singapur y vale. Tengo 35 años. Y

0: Vivo en Madrid, en la calle Salamanca, y tengo una fábrica de ropa. Mi tía y yo vivimos juntas y así empezó la cosa. Empezamos a hablar y poco a poco me empezó ya que yo era su único amigo en España y que podíamos ir a viajar juntos por el mundo, pero que yo tenía que ganar mucho dinero. Claro. Y fue cuando empezó a preguntarme a ver si tenía ahorros. ¿Tú, Jesús, tienes ahorros? Y yo le dije, pues sí, tengo, no tengo muchos, pero tengo algunos ahorros. ¿Por qué lo preguntas? Dice, pues porque podemos ganar mucho dinero en una plataforma de criptomonedas. Es una plataforma secreta. No lo tiene que saber nadie, ni tus hermanos, ni tu hijo, ni nadie, porque si no, si la gente lo conoce la plataforma, entonces se gana menos dinero. Sí. Y yo me lo creía todo y entonces no le decía nada a nadie.
1: Quin cas més clar, i em sap greu per aquesta persona, però el posem perquè és la millor exemplificació de que la bona fe doncs és del que s'aprofiten els estafadors, del que s'aprofita la gent malintencionada, i aquestes són una de les claus més habituals, no? Que no lo sepa nadie. Moltes piramidals i moltes criptomonedes són d'això, no? Que no, esto es secreto, no? Però si és secreto, ¿por qué me lo estás contando tú a mí que no me conoces de nada? Saps què vull dir? Aquesta seria, hauria de ser la primera gran pregunta de tot això, no? Si tu a mi no em coneixes, ¿per què em vols donar aquest gran secreto? ¿Qué ganas tú contándome este gran secreto? És una pregunta que sempre hauríeu de fer a qui us vulgui oferir duros a quatre pessetes, no? I en aquest cas, doncs, aquest pobre home doncs va caure, va caure, i no era el Brad Pitt, en aquest cas, qui li demanava fer un negoci.
2: Era la Laura de Singapur.
1: Era la Laura de Singapur, efectivament, de 35 anys. Clar, nosaltres de seguida...
2: Que vive con su tía.
1: Clar, exactament, tiene una fàbrica. Clar, és que amb aquestes dades, qui no cauria...
2: I vive en la calle de Salamanca de Madrid.
1: Exactament, qui no cauria en les redes.
3: En la calle, no en el barrio, en la calle.
1: No, la calle Salamanca, en la misma calle Salamanca, saps?
2: És que això sembla una notícia extreta d'un diari de fa un segle.
1: Sí, senyor,
2: que deien totes les dades.
1: De les que comentem. Calle Salamanca, segundo piso, número tal, vecino con...
2: Laura, que trabaja incansablemente en su fábrica.
1: Incansablemente, que colecciona jarrones. És una mica un resum d'aquesta temporada, aquesta intervenció. Només li faltava dir que... la exparella d'aquesta Laura era un muñeco de trapo i que té un reborn que el vol portar a la guarderia. I ja haguéssim resumit una mica tot el que ens passa aquesta...
2: I tindríem un article d'Enrique Javega parlant dels productes de la fàbrica.
1: Efectivament, que són l'excel·lència. Bueno, aquestes són les coses que passen. Un sempre quan escolta això diu, ai, com has pogut caure? No, escolti, qui és un professional de l'engany ja sap com fer caure. Però no, és complicades aquestes situacions, no, Marta, David?
3: Sí, que tothom, o sigui, tenim un punt en què dius, com pot ser que l'estic mirant a la cara, perquè a més tenen aquesta habilitat de que et sedueixen amb la mirada, amb els gestos, i no m'està enganyant, perquè segur que és veritat. I clar, i moltes vegades també són persones que són... pues tenen una manca de carinyo i quan algú s'apropa i els diu així amb carinyo i que, mira, guanyaràs tal, igual, i és una mica com dient, mira, una persona que es preocupa de mi, no?
1: Sí, exactament. Intenten omplir un buit, no? S'aprofiten de voler omplir un buit.
3: Llavors dius, jo cabria, no ho sé, amb les circumstàncies aquestes no ho sé, però clar, el problema de tot això és, moltes vegades, pues, els problemes que tu tens emocionals i mentals, no?
1: Sí.
2: Bueno, però és que al final en estafes podem caure-hi tots,
3: Tots.
2: Moltes vegades ho veiem així des de fora i pensem nosaltres, jo sóc més llest, saps? Jo no cauria. I al final, d'una manera o d'una altra pots caure. I les estafes estan a l'ordre del dia. És com el cas que veia per Twitter fa pocs dies, que era una persona que havia comprat a través d'una plataforma d'aquestes que venen des de la Xina productes, havia comprat un joc d'olles i l'havia comprat molt barat perquè eren olles així molt maques i tal. I quan li arriba eren miniatures.

0: podcast.
1: Clar,
0: per tant,
1: m'encanta.
0: És que al final és això, en estafes podem caure i tots i de la manera més senzilla.
1: Sí, sí. Sí, totalment.
2: No sé si us en recordeu d'aquella plataforma, jo, és que em va quedar molt gravat, d'una plataforma que hi havia allà al mig de l'Atlàntic, que algú la va vendre a l'espai i, a més, un passaport diplomàtic.
1: Veus?
2: Per 1 milió de pessetes, eren pessetes encara, eh?
1: Imagina't.
2: I va caure moltíssima gent, entre ells el José Manuel de Prada, l'escriptor,
1: uh-huh.
2: El van enxampar. Tu dius, aquest noi és molt intel·ligent, va guanyar el planeta, no sé què, no sé quantos, doncs el van enxampar també.
1: Bueno.
2: Perquè lo del passaport diplomàtic i tenir una plataforma i totes aquestes coses, un seran per les criptomonedes, l'altre serà per les caceroles.
1: Sí, sí. Mm-hmm. Bueno, i en alguns casos, mira, sempre pot caure qui té uns diners que està disposats a perdre'ls, no? Perquè pot ser, doncs, mira, algú que té molts diners, doncs, mira, inverteix molt, diversifica, no?, que es diu.
2: Sí.
1: I, però la persona que posa els seus ahorros, com deia aquest home, doncs sap molt greu, perquè això és la lluita d'una vida, que un error, és a dir, que ràpid perds allò que t'ha costat tant d'aconseguir durant tota una vida. A mi m'entristeix, vamos.
2: Això és més greu,
1: sí,
2: estic d'acord.
1: Sí. I, clar, a vegades és dir, doncs mira, tinc aquests dinerets, poso aquesta inversió i si surt bé Tate, i si no, doncs tampoc he perdut res, però és que en aquest cas...
2: Tu del segell, si us en recordeu?
1: Home, el fòrum filatèlic.
2: Pues també.
1: Sí.
2: Tot això, clar, moltes vegades... Hi ha gent que ho fa perquè té, bueno, mira, li sobren diners i diu, ho faig, una inversió, no?
1: Sí.
2: Però altres és per una qüestió...
0: Sí, perdó, no, deia que és com qui va a jugar al bingo o a, o al, al
1: sí.
0: casino, una
1: sí,
0: mica,
1: sí,
0: saps?
1: Sí. Exacte. Sí. És un tema complicat. Mireu, al final jo crec que igual que hi ha gent que se les pensa totes negativament, no? Que dius, bueno, hi ha gent que són ensarronadors professionals, doncs de vegades també veus, no?, coses que dius, mira, doncs aquí em queda una mica d'esperança en que la creativitat, doncs, jugui a favor de que la gent, doncs, mira, pugui evitar-se problemes, no? I és una aplicació que es veu que a Corea del Sur s'està posant molt de moda, que el que et permet és com un gran bazar de tot tipus de productes en el que compres sense diners productes que no existeixen. És a dir, l'aplicació consisteix en treure't del món de comprant coses sense gastar. És a dir, com si compressis, doncs, tonterietes. Ai, mira quin això, va, m'ho compro. Però no t'ho acaben cobrant. Tampoc t'ho envien, però com a mínim no t'ho cobren, no? I la idea és una mica que et treus allò, la sensació. Vindria a ser com el qui deixa de fumar, no?, i es posa una canyeta, jo he vist en gent, i escolta, els hi va bé, dius, mira, em poso una canyeta d'aquestes que ara ja no es poden ni comprar, en els, dels tretrabrics i aquestes coses, i mira, vaig xuclant això, saps?, que, i jo em faig la idea, saps?, de que, doncs una mica és això. Què us compraríeu que no us compraríeu? Què us vindria de gust comprar-vos sense comprar?
0: A veure, ara que han posat els aranzels i, per exemple, quan compres a AliExpress et surt a uns preus disparatats perquè ja no val la pena, abans compraves coses una mica per impuls i després, com que abans trigaven molt de temps a arribar-te, després quan t'arribaven era com... Què faig jo amb això?
1: Sí, ara ja no m'interessa, ja ni me'n recordava, no?
0: Doncs això ve a ser una mica el mateix, compres i després ja t'oblides.
1: Sí.
0: I com que a sobre no has de pagar, doncs mira, perfecte.
1: Jo crec que està molt ben pensat, precisament per això que diu el David, perquè al final te n'oblides, no? Ui, és que vull de demanar això a l'app aquesta, a veure quan m'envien... Jo m'imagino, clar, deu ser divertit veure, si compres dos productors més, gastos d'envio gratis.
0: Sí,
1: si no, també. Clar, perquè quien no ha comprado esto tampoco ha comprado este otro producto. Saps allò que a vegades et diuen, mira, si has comprat això, compra això. Pues en aquest cas és, quien no ha comprado esto también le puede apetecer no comprar esto, no? I és, bueno, és la tenda de no comprar.
2: Clar.
1: Està bé. Jo ho veig interessant.
2: Qui era? Era un anglès que era un economista anglès, no me recordo el nom,

0: que va dir, una vegada li van fer una entrevista i va dir, jo passejo pels totes les botigues, sí, i miro tots els vitralls de les botigues,
1: sí,
0: i acabo dient, mira, tot això que he vist veig que no em fa falta.
1: Veus? Clar, o sigui, en lloc de fixar-se en el que li fa falta, no? Sí. Una mica intenta fixar-se en el que no li fa falta.
0: Perquè i... tot això que estàvem dient de l'impuls, perquè la gent compra, sí, sí, molt, comprem tots per impuls.
1: Tots, sí, comprem per impuls, eh? Tots.
0: Doncs,
1: tots,
0: clar, dir, tot. Arribar a dir tot això no em fa falta,
1: sí, sí, sí,
0: és
1: sí,
0: que l'impuls el tens molt controlat.
1: Sí, sí, sí, sí. A més, és ser un professional. És allò de pujar quatre xacres, de cop, saps allò que dius? Esta persona ja ha levitado. Bueno, ha levitat una factura, en aquest cas, no? Una factura important de
0: uns arancels, ara,
1: uns
0: també.
1: Uns arancels, sí, i totes aquestes coses.
0: Al Regne
1: coses.
0: Unit ara serien arancels, també.
1: Sí, sí, ara tot

0: volia posar-li un protector afegit per evitar que
1: continuï... Un protector del protector?
0: Un protector del protector, exacte.
1: Està molt bé,
0: perquè,
1: això.
0: Perquè el vidre no s'esquerdi més.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs és que és pràcticament impossible trobar això en qualsevol botiga. Ah. I només ho he trobat en una botiga de Polònia que ven a través d'Amazon, ho puc dir,
2: sí. Perquè
0: no ho he trobat enlloc més. I és supercomplicat. I deia, ostres, és que si pogués aniria a una botiga a Barcelona i ho compraria.
2: Em pensava que deies, clar. No, m'aniria a Polònia a comprar-ho,
0: no,
2: saps?
0: Bueno, mira, igual hagués trigat menys.
2: Jo crec que sí, t'ho anava a dir, que perquè la solució és aquesta.
3: I fas turisme.
0: Sí. Sí, perquè, de fet, la meva història amb els paquets és terrible, sí, sempre. Veus? Sempre tinc problemes. Veus? En aquest cas...
3: És per fer una sèrie,
0: Sí, és que en aquest
1: cas... El paquet d'en Morales, saps? El títol ja el tenim,
0: En aquest cas em van enviar el paquet...
2: Sí.
0: Però es va quedar a Polònia i es va perdre allà. I no va arribar a sortir mai de Polònia. I al cap de 3 setmanes vaig haver de contactar amb el venedor i dir, escolta, és que continua allà a Polònia. I em van enviar un altre i aquest sí que ha arribat, per sort. Avui.
1: Doncs mira...
0: Però fa ja més d'un mes que vaig començar el tema de comprar-lo.
1: Sí, que avui estàs ben protegit, ja.
0: Encara no l'he instal·lat. Espera, aquest serà el següent pas, instal·lar-lo.
1: Per això t'ho dic, a veure si ha arribat protegit. Jo hauria enviat la protecció en protecció, saps? O sigui, que l'hagués protegit molt, perquè és un protector que ha de protegir molt, no? I és important que, bueno, doncs que, bueno, això que diem, no? Les coses de... Les noves realitats, no? Això no ens ho podíem imaginar com seria, no? Fa una dècada, fa dues, no? Fins a quin punt podrien aparèixer noves problemàtiques a la vida, no? Coses que no ens podíem arribar a imaginar, o situacions que es donen avui en dia que tampoc ens haguéssim pogut imaginar. Llegíem la notícia del primer robot, la primera boda entre robots que es va produir aquesta setmana a Rússia. Els robots eren el Robert i la Mathilde. A veure, els dos eren... iguals, només que anaven un vestit amb un tratjo i un altre amb una vestit de núvia, tota blanca. Bueno, blanca el vestit. Els dos tenien una cara així una mica buida i uns llums leds així una mica com blaus. El David deia que no feia molt cara de content, oi?
0: No, bueno, de fet no feien cara.
1: És que no fan cara de res, fan la mateixa cara. O sigui, la idea seria, David, o estan igual de contents o estan igual de decepcionats, perquè estan igual, o sigui, és que és la mateixa cara. També tinc el dubte de que si aquí han posat el vestit d'aquí, saps? Que igual s'han confós i per això es feien mala cara, perquè igual que els hi havia de vestir, saps? Perquè, bueno, no sé, igual es vesteixen ells, perquè són molt... Bueno, són molt espavilats.
0: Molt autònoms.
1: Molt autònoms.
3: Molt espavilats.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Pues Matilda i Robert es van casar a la Moscow Pushkin Library el passat dijous. I ell està treballant en una oficina com a bloguer, o sigui, fa blogs, i ella és ballarina.
0: Ah.
1: Mare meva. I això no ho havíem comentat prèviament, això us deixarà descol·locats totalment. Un gos robot els hi va portar els anells.
0: Ah, mira, sí. Clar, així ja tot queda en casa.
1: Sí, que fort això, suposo que després va dir guau, no? Després d'això, diu...
0: No, perquè no era argentí.
1: Ah, clar.
0: Si no esto, hagués dit este guau.
1: Este guau, este estofau. Sí, sí, sí. Pues diu... El qui oficiava la boda, que no ens queda clar si també era un robot, els va declarar roboesposo i roboesposa, val? A un i a l'altre. Bueno,
0: Si era un robot, era el Roborendo. No?
1: Sí senyor, sí senyor, sí senyor, vinga, el Roborendo. I diuen que han signat un compromís, una versió completa d'això i de sincronització del sistema. Bueno, que tindran sincronitzats diverses coses, no? Bueno, veurem si... Això ho signa l'agència Reuters, vull dir que no
0: sé què dir.
1: Aquest és el tema.
3: Anava a dir que amb les famílies que nosaltres tenim...
1: Sí. A veure, jo ja puc, sense risc equivocar-me, veure la cara que farà la criatura. O sigui, perquè com són iguals robot i robota, vull dir, tindran la mateixa cara. Tindrà una llum blava que il·lumina aquesta no cara. Per tant, quan el tinguin, Un dels

0: problemes que tindran és a qui ha sortit, saps? Vull dir, ai mira, té la corona del pare i de la mare, perquè tenen tots la mateixa cara, clar, saps què vull dir?
1: No és com... I del botanero.
0: Efectivament, sí, aquí és on començaran els problemes. Aquí David
2: doncs on... explicar que és un botanero.
0: Bueno, aquí és on començaran els problemes, que dirà, és que no se parece a mi, saps? És que se parece mucho al vecino, saps? Del cuarto o del tercero, perquè al final ens substituiran tots els robots i ja no viuran ningú. Y aquí al quiero hacer la prueba de IA, ¿no? O de ADN, o bueno, o de robotía, del que sigui, ¿no?
2: De IA ADN.
0: Sí, quiero ver su código fuente, ¿saps? Per veure si tenen la mateixa codificació. ¿Esto quién te ha codificado aquí, Que estuviste dos semanas ahí trabajando para una empresa en remoto, Y aquí en remoto, doncs aquesta gent pot quedar... es pot quedar embarassada, una situació embarassosa la té qualsevol. Clar, en el cas de quan Marcelinho, bueno, Marcelo, tenen Marcelinhos i tals, ja veus que tiren més al pare, no?
1: Sí, amb la gent. És bastant evident.
2: Tiren molt... La mare és més humana, no?
0: És més humana, diguem-ne, no? I ells són més de robeta, o sigui, ells són més de tirant al pare. I per tant, doncs ja veus, no? D'on ve la genètica, en aquest cas és que és molt difícil de poder predir, perquè, clar, és que és un tema d'IA total. Bueno, seguirem les seves vides com aquesta temporada hem seguit molts temes que tenien a veure, doncs, precisament amb ninos de felpa que tenen fills i que posen les banyes a les seves dones humanes. Hem vist també doncs una sèrie de situacions, no, que han estat complexes i que estic segur que seguirem vivint a la propera temporada i que tindrem moltes d'aquestes històries. Quina és la que us ha impactat més? Perquè jo aquí tinc, deixeu-me abans de que fem una mica de resum, comentar una que l'altre dia compartíem també, que diu: Amazon vende una pulsera que lanza descargas eléctricas cada vez que gastas más dinero del que programaste. Aquesta aniria una mica abans amb l'aplicació sud-coreana, no?
2: Clar, això estaria bé quan estàs escollint coses a internet, sí, a l'impuls, no? Per frenar una mica l'impuls.
0: Sí, sí, sí. El que passa és que, no ho sé, hi ha gente pató, saps què vull dir? Que sí, igual hi ha gent que li acaba trobant el gustet a la descàrrega.
1: Sí, també podria ser.
0: Saps què vull dir? De dir, ui, estoy gastando más de la cuenta, descàrrega, saps? Hi ha gent que de seguida se li va, saps, amb aquestes coses. Vull dir que a mi em sembla que la idea pot ser bona, però de cop i volta he vist que te voy a torturar llenándote el carrito, el carrito virtual. Ah, tu imagina't. Ostres, no ho sé, tu, és complicat.
1: Jo durant molt temps, per evitar les compres compulsives, sí, el que feia era, cada vegada que comprava una cosa a internet, sí, esborrava les dades de les targetes, les dades bancàries. De manera que cada vegada que volia comprar alguna cosa, llavors m'havia d'aixecar del sofà, havia d'anar a buscar la cartera, trobar la targeta, introduir-la, i se'm passaven les ganes.
0: No, clar, quina feinada, tu.
1: Era molt efectiu, perquè al final, quan compres una mica per impuls, si et fa mandra anar a buscar la targeta, al final ho deixes córrer i dius, mira, bueno, ja ho agafaré en un altre moment. I llavors ho deixes reposar una mica i llavors és, i per què vull això?
0: Sí.
2: Sí, sí. Home, si poses dificultats, al final tu penses i dius, mira, saps què? Deixa'm-ho córrer, no?
0: Sí, sí. Bueno, són aquelles... Sí.
2: Tens molta facilitat, llavors, clar, l'impuls es multiplica.
0: Sí, sí.
2: I estàs impulsat tota l'estona.
0: Sí, sí.
2: A comprar, perquè coses que vulguis comprar, hi ha moltes, que veus, dius, ai, això, mira... I després dius, i això per què ho necessito?
0: Sí.
2: No us ha passat a vosaltres?
0: Sí. Constantment, Marta, quan no ens ha passat? És que el problema és que, clar, un... I el que sempre comento, no? Que a vegades el que caldria és tenir molt clar quina part de pressupost tens realment, no? Per poder gastar cada mes. I no és pensant en el que ingresses, sinó el que et queda després dels ingressos.

just menys els, menys les despeses, que pot ser el lloguer o la hipoteca, mil coses, no? Que cada mes tens allí i que s'ha de, i que a partir d'allò el que et quedi, si és que et queda alguna cosa, doncs és del que podries tirar. Aquest seria el primer gran indicador que ens faria pensar sempre que hem de gastar menys del que gastem. Però és difícil, és difícil de poder gestionar. Bé, fem una petita pausa i de seguida tornem, vale, per acabar bé de comentar els temes en aquest darrer Dimecrous d'aquesta temporada de Nits de Ràdio. De seguida tornem.

Seguim a Nits de Ràdio, en la tertúlia dels Dimecreus, ara que ja aquesta setmana doncs anem enllestint la temporada 25-26, que ja va arribant a les seves últimes edicions, i ja durant l'estiu doncs podreu escoltar alguns moments, entre ells els que han donat de si els Dimecreus, amb autèntics debats i tertúlies que hem tingut al llarg de certes situacions. Un dels fenòmens que hem viscut nous aquest any ha estat això dels bebès reborn, no? I el greuge comparatiu que suposava el fet de no poder doncs inscriure a la guarderia aquest nino, no? Que recordem no existeix. Quantes problemàtiques noves estan apareixent, no? Igual que el que hem vist de polèmiques que duren dos dies, no? Com va passar amb els nanos que se senten animals, amb totes aquestes coses, no? Cada cop i volta sembla que hem de parlar molt de segons qui, o recordeu? Clar, després de Toro Pasado, quan ja veus que no havia pa tanto, No en parlem, no en seguim parlant d'aquestes coses, però recordem que fins fa poc molts mitjans seriosos, dic perquè nosaltres ho vam comentar, però nosaltres no som un mitjà seriós, almenys el Nits de Ràdio, Onda Cero Catalunya sí, però el Nits de Ràdio no tant. Van fer-se ressò també, igual que nosaltres, de la notícia d'un evident que havia dit que en el partit de Brasil contra no sé qui un ovni baixaria al mig del camp i s'enduria a molts jugadors, a l'àrbit, que això passa molt en general, que gent que es vol endur l'àrbit a casa, i part dels assistents que serien abduïts. Li vaig escoltar les declaracions a tot arreu. Òbviament no va passar, era evident que l'evident s'equivocaria.

0: amb aquesta predicció. Però no he vist a ningú entrevistar aquesta senyora un cop passat l'esdeveniment. És a dir, dient, escolti, què ha passat? Què ha fallat, no? Que després segur que s'inventa alguna altra història. Però el que et vull dir és que si hem donat aquesta notícia, doncs també fem-ne un seguiment, no? De tot això, no, de que després ha passat. Nosaltres aquí donem la notícia de que no es va complir, almenys que nosaltres sapiguem. Potser van ser abduïts alguns jugadors, perquè Brasil va acabar eliminat. A veure si van abduir uns quants jugadors i els van substituir per uns alienígenes que eren físicament iguals però no tan bons jugant a futbol, que això també podria haver passat. Però sí, bueno, no ho sé. El tema és que en principi doncs no han succeït, com tantes i tantes coses que ens venen com que seran un gran èxit i després és un gran fracàs, tot i que nosaltres ja ho vam dir. Entre ells, aquí, tant aquí com a la selecció de tecnologia, hem dit coses que no tenien cap sentit, que la gent s'estava gastant autèntiques barbaritats de diners i que després, si t'he vist, no m'acordo, els NFTs, per exemple, no? Els non-fundable tokens, que tothom gastava milionades per una cosa que era una còpia original d'una imatge a internet, però que tothom es podia descarregar igualment, i la gent va acabar pagant milions de dòlars per això, i ara no n'hi ha cap que valgui més de cèntims de dòlar, no? És a dir, aquí hi ha molta gent que ha perdut molts diners, que tornem al mateix que dèiem abans, si és gent que té aquests diners i li sobren, doncs mira, endavant, qui serem nosaltres per dir que s'ho gasten, no? El problema és quan hi ha gent que inverteix els estalvis o els diners que tenia per menjar o per a la universitat del niño, com passa als Estats Units, que han d'anar estalviant. Crec, Marta, com ho veus això, David? Com,
1: sí, però, mira, fem poc seguiment d'això. Del futbol,
0: sí.
1: L'altre dia em va trucar un exalumne que és
0: mexicà. Em pensava que deies un alienígena i que ara la liarem aquí, ja veuràs.
1: Un exalumne que és mexicà, i bueno, estava amb el tema del futbol i tal,
0: sí,
1: i qual,
0: sí,
1: que ell no ha pogut anar, i això que ell és de possibles, el que passa és que no li agrada gastar-se els diners d'aquesta manera, no?
0: Val.
1: I em deia que les entrades, algunes dels partits, eren 100.000 dòlars al canvi.
0: Mare meva.
1: O sigui, una barbaritat. O sigui, qui s'ho pot permetre, això?
0: Sí, sí, veritat.
1: Llavors, dius, bueno, clar, sí que hi ha gent que s'ho pot permetre, evidentment que sí. Jo, des de logo, encara que tingués, no, ja us asseguro que no m'ho gastaria, amb una entrada per veure un partit de futbol, jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Però, bueno.
0: Doncs...
1: Perdó, t'he tallat una mica...
0: No, però és que estic d'acord, però això ja entra dins de... Torno a dir, tornem en què depèn de si és uns diners que pot prescindir o són uns diners que estaven estalviats per una altra cosa, i la bogeria i la impulsivitat, no? De dir, és que és una ocasió única, no? Serà l'únic cop que a Mèxic tindrem el Mundial o el que sigui, no?
1: Uh-huh.
0: Bueno, et pot portar doncs a gastar més del que és. Bueno, no ho sé. Jo aquí el que vaig més és al fet de que molts cops tendim a explicar molt unes notícies que ja veiem que són inverosímils, però un cop no s'han complert, doncs tampoc en fem el seguiment, no? I això potser seria més necessari, perquè si ja veiéssim i la població veiés més en general que molts cops aquestes coses acaben en res, doncs també aprendria la gent a ser més desconfiada, no? Possiblement.
2: Bé, però en aquest cas, al final és una mica el que es fa amb aquestes notícies, és una mica l'espectacle.
0: Que sí, que sí.
2: És el clickbait,
0: sí, sí.
2: I de fet, qui s'ho mira, jo crec que ja sap perfectament que allò és mentida. El que passa és que el que vol veure és a veure com ho expliquen, el per què, quins motius i per què diu que allò serà així. Perquè, en definitiva, jo crec que és aquella notícia que molts hem vist i molts hem entrat a mirar-la. I bàsicament el que busques és el morbo de a veure com m'ho ven, a veure com m'ho explica i quins motius em dona per dir que això serà d'aquesta manera. No perquè confiïs realment que això serà així. Pues, bàsicament és una mica el joc de... Bueno, igual que en televisió, l'espectacle, ja sabem que no tot és cert i que moltes coses són mentida de les que es fan en televisió, doncs en aquestes notícies també juguem això, hi havia un diari que fa, doncs, igual 30 anys o 30 i escaig que va sortir, que es deia Noticias del Mundo. Era una versió en espanyol de News of the World, que és un diari en el que saps que perfectament tot el que s'hi explica són mentides.
0: Sí.
2: Però jugues una mica al joc perquè et diverteix, simplement.
1: Clar, perquè és més divertit que la realitat.
0: Sens dubte.
2: Sí,
0: sens dubte.
2: Sí, sí.
1: Clar, sí. Doncs, dius, bueno, doncs mira, una miqueta et serveix una mica d'esbarjo i de passió, no?
0: Sí, sí, bueno.
2: El que sí que, parlant del Mundial, sí que hi ha una notícia que sí que és certa i que jo crec que val la pena que ens faci reflexionar tots. És la notícia d'aquest noi de la selecció de Sud-àfrica.
0: Ah, sí, sí, tant.
2: Que poc després d'haver estat eliminats en els Mundials, hi ha un vídeo en el qual es veu a tota la selecció de Sud-àfrica que han guanyat el partit de 700 i estan tots celebrant els vestuaris, bueno, celebrant que han passat a la següent fase. Excepte una persona, que és una persona que es veu en el vídeo de manera molt fugaç. Se'l veu al fons de tot, assegut en una cadira, amb cara de no estar celebrant res. Aquest noi, pocs dies després d'això, es va suïcidar.
0: Imagina't.
2: I es va suïcidar perquè ell havia anat al Mundial, havia anat a participar, però estava en una profunda depressió per haver perdut a la seva àvia, que és la dona que l'ha fet créixer. Ell no va tenir la seva mare i és la dona que li ha fet de mare durant tota la vida. De vegades, no ser capaços de veure aquests signes, dintre d'aquest entorn de tanta alegria, no haver estat capaços de veure aquests signes i potser haver intentat doncs, ajudar-lo d'alguna manera, ostres, fa que haguem de reflexionar una miqueta sobre el nostre entorn i fixar-nos més en les persones que tenim a l'abast i els signes que puguin mostrar de no estar bé.
0: Sí, el que passa és que també estan totalment d'acord i al contrari, creient que tens tota la raó del món, crec que tenim en general la societat un problema, que és que tendim més a ser massa festius i menys comprensius.
2: Sí.
0: Llavors, es fomenta l'èxit i es fomenta la celebració, no? I si hi ha una festa, per exemple, i tu no hi vas, ai, que avorrit que ets, ai, és que com que no vens, doncs tu t'ho perds perquè serà meravellós. I crec que no respectem totes les opcions. Volem ficar tots pel mateix pedaç. Igual hem de ser tots, ni tots hem de ser celebratius, ni tots hem de ser doncs, de no celebrar les coses.
1: Per què no vol celebrar?
0: Bueno, aquí seria interessant. És a dir, en aquestes situacions, perquè pot haver algú que perfectament no ho vulgui celebrar i estigui a la mar de bé. És a dir, no vull dir això.
1: Clar.
0: El que vull dir és que davant d'aquesta situació, que molts cops el que es fa és burla, es fa una mica d'assetjament o el que sigui, ai, és que no sé què, bueno, doncs, escolta, simplement dir, ai, com és que no pots venir? Què et passa? Diu, no, mira, és que he perdut tal... Eps! I aquí és on podrien haver fet molt més per fer costat a aquesta persona. I a lo millor s'hagués salvat una vida. Si els companys haguessin sigut conscients d'això i en lloc de fer segons què o deixar-lo apartat, doncs pensar, mira, aviam si podem posar una fotografia de la seva àvia, saps? No ho sé, evidentment consultant-ho amb la persona, què et sembla si fem això? I a lo millor aquella persona, puf, que no vol dir que sigui segur, perquè a vegades doncs ja sabem, no? I això els professionals de la salut mental ho saben, no? Que pot haver casos que siguin molt difícils de remuntar, però qui sap si haguéssim pogut fer. I això...
1: Però d'entrada jo penso que ja mitigues una mica i potser no li soluciones el problema.
0: No, clar que no. El dol el tindrà i el dol l'ha de passar, però qui sap si aconsegueixes salvar una vida.
1: Que és sa.
0: Sí, sí.
1: Però que evites un mal major, no?
0: Jo en aquests casos, i algú podria dir, home, però és que hi ha seleccions que tenen un pressupost molt limitat. Bueno, quan estem parlant de seleccions que van al Mundial, el pressupost ja sabem com va. Petit no és. Que porten?
1: Els milions van que volen.
0: Van que volen. El asistente del entrenador, el que le hace los masajes a los pies, el no sé què. Escolti, portar una psicòloga, un psicòleg... potser no seria tan difícil, eh? Dins de l'estaf, no, sí, sí. I llavors la feina d'aquesta

0: aquesta persona és detectar això que se'ns podia passar desapercebuts a tots, que deia el David, de que en plena celebració un jugador estigui allà, uaps, la feina d'aquella persona és llançar-se cap allà. Després, com diem, podrem salvar-ho o no, però com a mínim ho hem intentat. Que aquí hi ha hagut una no complir les funcions.
1: Clar, i a més això és una despesa, jo penso, de les més petites que té.
0: Home, evidentment, és insignificant, no? Davant de les possibilitats que pot fer, no? Però possiblement, i això jo és una cosa, és una opinió personal que tinc, crec que amb l'esport, en lloc d'enfatitzar els valors positius que té, cada cop, i més el futbol, està potenciant els valors de l'enfrontament i del no respecte cap a l'altre i de pensar que és l'enemic en lloc de algú que intenta també guanyar, i que això és els efectes de l'esportivitat. I és evident que tothom vol guanyar i guanyar a tu eterno rival, no? Però que sigui el rival, no? Que no sigui l'enemic, no? És a dir, que després, escolta, la gent, ja sé que hi ha moments de molta tensió i el que tu vulguis, però crec que s'està perdent el respecte en general la gent, i hi ha determinats, anem a dir, mitjans que potencien l'enfrontament en lloc de potenciar, doncs, el reconèixer a qui et guanya, que hagi fet bé, i si s'ha equivocat l'àrbit en alguna cosa, doncs es diu, però també s'humanitza a l'error i intentar, doncs, treure-li ferro. Jo crec que ara potser li estem posant massa ferro, i al final les coses importants són com les que diem, no? Que la vida al final sempre és el més important, i hi ha gent, doncs, que està més preparada i hi ha gent que menys. La gent que està menys preparada, doncs, és qui més necessita, doncs, aquesta ajuda professional, que, com diem, no vol dir que sempre se salvi, no, però que com a mínim hagués tingut més opcions i hagués pogut com a mínim intentar, no? Com a mínim intentar.
1: Sí, intentar-ho sempre.
0: Clar, per això.
1: Jo penso que s'ha d'intentar, o sigui, si ho aconsegueixes, bé, si no, doncs, però almenys ho has intentat. Jo penso que això també és algo que a tu et reconforta, no? Com a part del grup,
0: sí, sí,
1: que el que pertany a aquesta persona, no? Mm.
0: I de totes formes, doncs, bueno, també fer més, entendre molt més tots aquests processos, no? del que és la salut mental, i en tots els àmbits, no només ara comentem això perquè el David ens comentava aquesta notícia, però també en l'ambient laboral, no? Que també és molt competitiu i que també, doncs, hi ha moltes pressions, i bé,
1: hi ha molta lluita d'egos.
0: Bueno,
1: en general a tota la societat, perquè inclús a les associacions, jo que estic a les associacions, et diré que la gent té com una mena d'ego-rivalitat, primer del primer,
0: sí.
1: I si puc donar-te una patada te la dono.
0: Sí.
1: Que això jo, de veritat, no ho havia vist, i ara veig que la gent, per ser president d'una associació,
0: sí,
1: que
0: dius,
1: bueno, anem a veure.
0: Sí, estic totalment d'acord.
1: No és res.
0: Sí. Bueno, no és res, però aquí s'ajunten dos factors. Un, el dels egos, i l'altre, el dels xanxullos. El de les comissions.
1: Sí.
0: Perquè jo, que conec el món de les comissions de festes, ja et dic jo que qui és el president, presidenta d'una petita associació, doncs determina, escolta, que s'han d'organitzar uns concerts de no sé què, bueno, doncs aquest representant et diu, mira, si agafes els meus, que jo tinc un pack d'un mago, uns que fan habaneres, que tots són nebots, però bueno, és igual, saps? I uns que fan no sé què, un disco mòbil, doncs si em compres el pack et surt més barat, i mira aquest sobre, ai, aquest sobre que ha anat cap aquí. I això passa tot arreu, no només en los políticos, la corrupció està a tots els nivells. Llavors, clar, com no la gent ha volgut ser el president de l'associació de camins de no sé què? I jo sempre dic, jo que conec el món de les festes majors, diguem-ne de barri, doncs, escolta, hi ha el concurs d'engalanamiento, i si ets del carrer de Patatim de dalt, el teu primer objectiu és guanyar el de Patatim de baix, encara que quedeu el setè i el novè, però saps què vull dir? És un any de dir, que això ho és pitjor. Escolta, fes la teva el millor possible, i gaudeix de la festa.

0: Si molts cops aquests premis no tenen ni quantificació econòmica. Vull dir, que és el diploma que posen a l'engalanat i la gent es torna boja. Si es torna boja per això, com no s'han de tornar bojos per mil i una històries, no? És desesperant.
1: Cada vegada són, els càrrecs són president, vicepresident, bueno, primer, vicepresident, segon.
0: Assistent del vicepresident segon. Assistent.
1: Secretari, tesorer, el cap, perquè no són responsables. A mi m'agrada molt la paraula responsable.
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: El cap, eh? El cap, el jefe. Sí.
0: El cap hi haurien d'anar alguns d'aquests.
2: El CEO.
0: El CEO, eh?
1: El CEO. Sí,
0: el CEO. Per no dir el CEO, perquè sona més el feo, sí. Saps? Jo crec que tenim més feos que CEOs, en general, sí. Ja t'ho dic jo. Pues així.
1: A més, em fa molta gràcia perquè el del cap, la gent diu cap, però diu, bueno, jefe. Com sí, dient, sí. Jefe és com més fort, no?
0: Aquests,
1: com,
0: sí. Sí, el que manda. Abans hi havia la paraula el mandamàs, eh?
2: Sí.
0: Que era com dir, ostres, és que aquest no solo manda, sinó que manda más, saps què vull dir? O sigui, era com dir, buf, és el super power, eh? O sigui, d'això. Bueno, la carreguitis, no?, de càrrecs, no?, la titulitis, no?, al final tot això és com, jo dic sempre una cosa que no... O sigui, a veure, no vol dir que jo... Ni jo no sóc ni millor ni pitjor que cap altra persona, però sí tinc unes quantes reflexions a mida d'anar entrevistant a tanta gent que en sap de les coses, i una de les que jo sempre explico és que a mi m'agrada competir, per exemple, en el meu esport, perquè així no necessito competir a la vida. Saps què vull dir? Em trec aquesta necessitat humana.
1: Això és de... una molt bona filosofia, eh?
0: Jo, però és que a més ho practico i a mi em va molt bé. No sé si és per tothom, però jo competeixo allà, sempre amb esportivitat, i a més sóc amics dels meus rivals. Per tant, això ho puc dir no només a nivell nacional, sinó internacional també. I fas amistats i tal. Imagina't si és sa l'atletisme. Altres esports també ho tenen. D'altres potser no tant. Però el que et vull dir és que es tracta de ser competitiu en el teu esport, afició, jo que sé, doncs el concurs de, doncs de colles sardanistes o de els que fan castells, igual, del que sigui, no? Colla castellera. Doncs fem la competitivitat a la competició i així la vida personal no ho necessitaràs, perquè ja tens coberta aquesta necessitat,
1: aquest,
0: no? Ja
1: clar, aquest cupo ja el tens.
0: Aquest cupo ja el tens. Hi ha molta gent que competeix en la vida. Amb la vida, el que té més títols, el que té més metres quadrats, el que té de casa, el que té més fills, el que els seus fills han tret més nota que els altres. Ostres, és molt farragós això, és que trist és la vida a vegades.
1: Mira, jo me'n recordo d'una persona que va treballar amb mi, que era molt, molt simpàtic, i l'altre dia pensant, ordenant els llibres i tal, que sempre deia, quan algú li deia, és que jo m'he comprat una altra casa o m'he comprat no sé què, i sempre deia, ¿y cuántos metros de librería tienes? ¿Cómo?
0: Està molt bé.
1: Saps? I l'altre dia me'n vaig recordar i dic, escolta'm, era molt bona definició.
0: Bueno, després diran que...
1: Ja els llibres ja no, quasi no existeixen.
0: Sí,
1: però després... la veritat que és per... I sempre deia, ¿y cuántos metros de librería tienes?
0: Sí.
1: Que la gent es quedava com dient...
0: Jo tinc una cosa, les polzades de les televisions han anat creixent no perquè sigui més... sinó per tenir més polzades que del veí. Perquè jo és que tinc el que m'hi cap a la paret. O sigui, és que per molt que volgués és que no m'hi cap més a casa, saps què vull dir? Però la gent és... Quantes polzades tens? Com que dir, mira, jo ja amb això ja ho veig.
1: Vull dir... Però segurament que hi haurà gent... David, que una casa com la teva, que tu vius sol, tal, no? I és igual, ficaré aquesta de més polzades perquè ha d'entrar perquè jo estic sol i ha d'entrar.
0: Sí.
1: Bueno, no sé com s'ho fan, però
0: hi ha gent que et tira la paret i de cop i volta veu el veí, no? Perquè diu, bueno, mira, ampliaré... No? A veure, jo podria ampliar el menjador, però ho hauria de parlar amb el veí, de cop i volta... Veuria, no?, que estic entrant a casa seva. Però bueno, és aquesta competitivitat constant, no, David? Que també es veu en moltes coses i a vegades és trist i a vegades és fins i tot en les professions, no? També passa, segur que en el món de la locució també ho has vist, tot i que bueno, teniu un bon rotllo també entre els que feu la publicitat i les... i

0: i els jingles i totes aquestes coses, però, a veure, no deixa d'haver sempre una competitivitat en tot, que dius, ostres, a vegades és un, té un punt complicat, eh, que sí?
1: En totes les feines existeix.
0: En totes,
1: jo
0: en totes.
1: He de dir que, afortunadament, en el meu gremi, en el gremi de la locució, són molt col·laboratius entre nosaltres, mm-hmm. però sempre hi ha aquelles persones que veus que són molt competitives i per darrere van burxant, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I intentant fer-se camí d'aquella manera que, bueno, que potser la resta no veuríem amb bons ulls.
0: Sí, sí, sí.
1: Però això és el que diem, passa a tot arreu.
0: A tot arreu, sí.
1: A les feines, però passa... Hi ha aquest excés de competitivitat que de vegades ho veiem en els nens petits.
0: I tant.
1: I que se'ls inculca per part dels grans.
0: Aquí vaig, que en lloc de...
2: Estic totalment d'acord. És que, clar, tot això ve de petit que es fa. Clar,
1: s'ha de veure els equips de futbol a la vins,
0: bueno.
1: I les trifulques, sí, que es munten entre els pares.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I això, no, aquesta competitivitat que a més cada cop precisament va més aviat, no? Precisament per fenòmens com els del Rafa Nadal o el Carlos Alcaraz, que ja des de molt joves, no? Doncs sí, aconsegueixen els èxits i, clar, vol dir que han de córrer, no? El jovent, és que, clar, si no guanya el torneig sub-12, escolti, sub-12, amb 12 anys el que ha de fer és passar-s'ho bé, perquè és que si no s'ho passa bé no arribarà ni a sub-13, saps què vull dir?
2: Clar.
0: És que el problema és que ja volem que es corri molt, i si ha de passar una cosa ja arribarà. I clar, jo això sempre ho dic del món del tennis, perquè jo recordo que quan era petit, doncs això, no, un tennista que podia ser molt bo, doncs igual estava anys i anys, no, abans no aconseguia el gran slam que guanyava o el torneig que guanyava, i amb això ja era molt feliç, no? Ara, clar, si no ets el que guanya més gran slams de la història, ja no, escolta, ja no cal que et dediquis al tennis, sinó...
2: Ja no ets ningú,
0: escolti, que Rafa Nadal n'apareix un cada 30 anys, o cada 50, i clar, ara ja, doncs tothom vol això, no? I clar, tot és molt competitiu, i crec que aquí les xarxes socials, com sempre, tot i els grans factors que tenen, crec que encara enfatitzen molt més aquesta competitivitat, que s'ha traduït també al número de likes, al número de seguidors, al número de tantes i tantes coses que...
2: Alimenta més encara tot això.
0: Efectivament, alimenta tota aquesta dificultat, no?, que genera, doncs, aquesta competitivitat, perquè tot és comparable, tot és quantificable, no? Mm. Abans era... Ai, que m'ho invento, eh? Ai, que mona surts, o que guapo surts en aquesta foto. Ah, molt bé, ja està. No era comparable un guapo amb un altre guapo. Ara sí, perquè tu pots dir, ets guapo però tens 27 likes i l'altre guapo en té 32. I vostè no té més vida que haver d'estar mirant aquestes coses, no? Doncs és això. Per això dic que a vegades, i aquí ho ha comentat molts cops el Dani Martín, precisament sobre els estudis que demostren que qui al final juga molt amb els videojocs, doncs precisament fins i tot no és que sigui més violent, és que ho és menys a la vida real, saps? Perquè ja ha cremat aquesta adrenalina, no? De disparar una cosa que no existeix, i que després a la vida real va més tranquil pel món. A part, com quan detectes, tens més facilitat per trobar portes secretes a qualsevol claro, situació. Perquè, diu, tantos años de jugar aventures gràfiques, ja sé que en esta paret, que hay una paret pintada de otro color, aquí dentro sí, hay una porta secreta a más munició, no, a más coses, no? Bueno, pues el tema és aquest. En fi, no arreglarem el món, però com a mínim fa una mica d'humor.
2: Amb tot això de les xarxes socials, això llegia l'altre dia, que ho tinc que acabar de llegir, d'un estudi de la capacitat d'observació.
0: Sí.
2: Els joves estan perdent la capacitat d'observació, perquè, clar, com que ho tenen a la pantalla i és un espai tan petit,
0: sí,
2: pràcticament són lletres i icones.
0: Sí, sí, sí.
2: Però
0: sí,
2: les fotos, moltes vegades, no tenen la capacitat d'observació, que tu tens una foto, que nosaltres estem acostumats, perquè som d'una altra generació i teníem les fotos revelades allà, que estàs acostumat a mirar més la foto.
0: Sí, sí,
2: i es
0: sí,
2: veu
0: sí,
2: que estan perdent aquesta capacitat. Que era

0: pena, no?
1: Marta, tu i jo, perquè, i el David, perquè quan érem joves hi havia els pergaminos, no? Vull dir, ja tenim sí. ja tanta edat que, eh? En recorda't quan esculpíem a les parets els jeroglífics, eh? Que dèiem, ara el jovent, que mira fotografies, ja no sap llegir els jeroglífics, no? Bueno, per fer una mica d'humor. Però, clar, tot canvia, i en canvi, per reconèixer coses bones que tenen els jovents ara, al contrari, cada cop hi ha més estudis que demostren que consumeixen menys alcohol, que clar, consumeixes menys banda, segons...
0: Això sí que és veritat.
1: Vull dir que és interessant, no és criticar, sinó simplement observar, no? I dir sí. les diferències i les bones coses que estan adaptant, però n'apareixen de noves que poden ser igual o més de pernicioses. El que passa és que encara no ho detectem, no? O no en som prou conscients. O potser seran unes coses que els activaran molt en el futur. Però clar, a dia d'avui encara no es pot saber precisament per tot lo incert que és, doncs, totes aquestes situacions. I per ja anar acabant aquesta temporada de Macrau, sempre acabem amb coses de la doctora Marta González Pérez, però en aquest cas crec que era una segona part del món del cervell, si no m'equivoco, Marta.
0: Sí, del món del cervell i dels animals, perquè els animals, sempre parlem dels animals.
1: Bueno, que hi ha animals que tenen més cervell que certes persones que a vegades ens trobem en el nostre dia a dia.
0: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Bueno, l'altre dia vam introduir una mica el tema del cervell. Hi ha una cosa molt curiosa, que el cervell dels bebès és un cervell que està fet per la mare, perquè fins que no té 3-4 anys, això està comprovat científicament. Això, a més, la Clínica Mayo també ho ha comprovat.
1: Home, la Clínica Mayo, tu! És que clar, havia de sortir l'últim dia a la Clínica Mayo, si no ens falta alguna cosa.
0: Sí, home, sí, clar.
1: Això és la Universitat de Cornell, que fa temps que no diem res d'aquesta universitat.
0: No, és veritat. És veritat, i no hem dit res d'això, cert. Sí.
1: Ara es diu bueno, saque d'esquina, doncs, però bueno, sí.
0: I per què la mare? Bueno, perquè la mare està més a prop del nen, sobretot si li dona de mamar i tal, no? Llavors, el cervell es fa una mica com el cervell de la mare. A més, perquè com que no té còrtex, hi ha com una empatia molt més fàcil, no? Una connexió molt més fàcil d'acceptar, o sigui, d'absorbir per part del bebè. Bueno, és una cosa molt curiós, no? Després vam parlar de les etapes, de les diferents etapes i dels diferents una mica del tamany. És veritat que això del tamany, abans sí que es creia que conforme es feies gran, el cervell es feia més petit, i això ara no és veritat. Mira, l'altre dia va ser molt curiós perquè vaig anar-me a comprar un barret i jo tinc el cap bastant gros, es veu, perquè no vaig trobar... I em diu
1: perquè el fa servir nena. Molt el cap, Marta, i com que el fa servir molt, al final pot créixer.
0: Home, jo ja sé que soc cabezona, però...
1: Home, no.
0: Doncs no vaig poder comprar un barret,
1: imagina't.
0: Perquè no tenia la meva talla.
1: Imagina't.
0: I bueno, o jo
1: no, no va haver cap barret que donés la talla, com perquè el dugui la Marta González Pelaez, saps què vull dir?
0: Doncs bueno, la primera etapa és l'etapa de la infància. La primera etapa, en realitat, l'etapa zero... és l'etapa del naixement fins als 3-4 anys, que és quan es fa el cervell. I després ja comença la infància, que és una mica pues, la continuació. No? El cervell té una plasticitat molt gran, és un òrgan molt plàstic, en el sentit de que s'adapta molt bé, i per això s'adapta bé al cervell de la mare. Bueno, la tercera etapa, és la segona etapa, és la reorganització i l'ajust, i tot el que són els ajustos, que això és com els cotxes, molt curiós, que és la part de l'adolescència, i que dura dels 9 fins als 32 anys. Com que ara l'adolescència...
1: Sí, és tardia, anys, és adolescència tardia, això és
0: sí,
1: com...
0: Però sí, però és que l'adolescència ara es considera que són 28 anys, perquè el jovent no madura tan fàcilment, perquè té moltes facilitats, llavors... li costa més, perquè la maduresa quan ve, quan tens dificultats o tens problemes, jo no dic que la gent ha de tenir problemes, i que has de resoldre per tu mateix, no? Perquè t'has d'espavilar. I ara tot està bastant fàcil, perquè a més tens internet, ho mires i ràpidament t'ho soluciona. Llavors, bueno, doncs, per això dura fins a... Els de la Clínica Mayo diuen 32 anys, a mi em sembla molt, però bueno, jo altres estudis que he llegit són 28, 27, 28 anys. Bueno, la maduresa funcional, que és la tercera etapa, que ja és quan tu ja tens que és la part adulta, la part de l'adultès, que és el cervell definitiu, el que tens ja definitiu, que tens totes les connexions fetes i més o menys has après ja, tens un mínim de cultura, de tot de poços que vas tenint, de coses que tu has fet, de vivències, etc. No? I de rivalitat també, per què no? Perquè sí, sí, també estan els hàbits i les... I després, bueno, doncs el final de la quinta etapa, que és el final de la vida, no? Però clar, ara el final de la vida, quin és el final de la vida? Quin any us sembla que la gent acaba la seva etapa? Perquè hi ha molta gent que es mor més de 100 anys, 100 anys ara, eh?
1: Home, però si tenen sort, hi ha molta gent que molts menys, no?
0: Sí,
1: clar, depèn de cadascú.
0: Però ja... El número de persones que arriba fins a 100, 103, 104 anys és bastant alt, eh?
1: Uh-huh.
0: És veritat que la mitjana és de 83 anys,
1: vale,
0: eh? Que és la quinta etapa.
1: Uh-huh.
0: Bueno, això seria una mica lo del tema del cervell. Vull dir una altra cosa, perquè és una mica llarg i no sé si em deixaràs...
1: Sí, sí, sí. De moment pots fer, fins que no vingui al cine i sí, digui tal, pots anar...
0: Bueno, doncs, bueno, diuen que el cervell és un dels òrgans més feliços que tenim, no?
1: Fixa't. Bueno, mira, hi ha gent que pensaria que és un altre, però també sí, depèn de com li vagi, saps? De
0: sí,
1: com li vagi darrerament el tema, sí, sí.
2: Bueno, clar, perquè... diuen allò de que l'estiu tot a cuca viu, no? Doncs...
1: Per aquí anava, sí, sí, sí. Anava molt...
2: Que ara l'estiu deu ser
1: sí,
2: l'època més feliç.
1: L'òrgan cucal, sí, efectivament. Sí, sí, sí.
0: Clar, diuen que, bueno, que és el secret per ser feliç, pues és la gratitud i la compassió.
2: Ah, pensava que era tenir un camió.
1: Sí, no,
2: ser, no. Un camió.
1: Sí, sí, sí. Bueno, això ja...
0: Diuen
1: ara,
0: que,
1: ara ja no.
0: Si, el que parlava abans de casa, no? De la rivalitat i de tot això, no? Doncs si tu ensenyes, o sigui, si a les famílies, clar, són les famílies, al final, que s'ensenya aquestes coses, aquests valors, hi ha molta gratitud i molta compassió, el cervell i les persones són molt felices. Això ho diu la Clínica Mayo, també, eh?
1: Imagina't, la Clínica
0: perquè
1: Mayo.
0: Avui anem
1: sí,
0: de Mayo, eh?
1: Sí,
0: de Mayo,
1: coses,
0: Mayo cap amunt.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, què passa? Que aquesta, que els, hem de tenir que el cervell no és capaç de distingir entre el dolor físic i l'emocional. Mm. Per ell és el mateix dolor, el físic i l'emocional. Llavors, un comentari despectiu fareix tant com una espina que se't clava a qualsevol part del cos.
1: Que interessant, això, Marta.
0: Són estudis que han fet i que és, bueno, doncs, és el mateix. I moltes vegades dius, home, no és el mateix, perquè sembla que l'espina te la treus i ja està. No, doncs està comprovat. A més, les reaccions del cervell quan fan aquests estudis, com que monitoritzen a la gent que participa en aquests estudis, doncs es veu, no? Es veu la reacció. Llavors, bueno, doncs, per trobar la felicitat cal refugiar-se en la gratitud, perquè, clar, nosaltres som agraïts, perquè la gratitud...
1: És una bona pregunta.
0: Poso que... Ser agraït, tenir gratitud, és molt important a la vida.
1: Sens dubte.
0: Perquè tu te sents molt més bé, no? No sé vosaltres, però... Si ho penses, ho analitzes, tu que fas aquestes reflexions,
1: si estic totalment d'acord, i el problema és que possiblement, tornem al mateix que dèiem, no es fomenta això, que es
0: clar,
1: fomenta és la competitivitat i l'excel·lència, no? I la gratitud, segons qui, fins i tot ho pot veure com una debilitat, no? I al contrari, hauria de ser els actius, no? Avui dia, la gratitud, l'actitud davant de la vida, totes aquestes coses, hauria de ser el que més es valorés, no?
0: Clar.
1: I no sempre és així.
0: Pues, de la compassió i de la gratitud, als Estats Units es fan uns màsters d'un any que només estudia la comunicació i totes les connotacions que tenen la gratitud i la compassió. Això és interessant, eh? Mireu,
1: doncs
0: si dona per d'allò. I bueno, doncs com he dit, el secret és buscar la gratitud i la compassió per ser més feliços. O sigui que jo recomano als nostres oients que aquest estiu faci una mica de reflexió, ja sé que això és molt filosòfic, bueno, però potser el millor

0: pues mira, troben algo en què és diferent, no? Que no, potser no s'havien parat a pensar i pot ser interessant, pot ser positiu, eh?
1: Doncs absolutament, bueno, absolutament. I
0: llavors, els animals.
1: A veure,
0: hem parlat molt d'animals.
1: Vinga, sí.
0: Quin és l'animal més feliç, que es considera més feliç del món?
2: Ostres.
1: A veure.
0: El cuoca.
1: Veus, no l'hagués dit. Més que res perquè no el conec, el cuoca. No l'hagués dit. No, dic...
0: És un petit marsupial originari d'Austràlia que destaca perquè té una part de la boca, un hocico, diguéssim,
1: sí,
0: amb unes grans mofletes, que es crea una il·lusió òptica per tenir un somriure permanent i amigable.
2: Ai, parlant de la compassió, són una monada.
0: I de la gratitud, eh?
2: Són una monada.
1: Els cuoques?
2: Sí.
0: Sí. És molt maco, sí. Bueno, pues, aquest es considera, o sigui, és conegut com l'animal més feliç del món. Ja sabeu que això serà uns que han dit això i d'aquí un temps pues, ho diran uns altres i diran que... Però aquest és molt mono, eh?
1: M'acabo d'enamorar dels cuoques, eh? Per qui ho vulgui buscar, Q-U-O-K-K-A. No, dic caca perquè aquí, com que som molts
0: caca.
1: De... Sí, sí, aquí som molts de caca, doncs...
2: Clar, és veritat, avui no n'havíem parlat.
1: Per això, no havíem tret la caca, doncs sí. Acabem amb els cuoques, que són preciosos,
0: llavors,
1: mare meva.
0: Hi ha animals que representen la felicitat. Un és el dofí, l'altre és el gos Golden Retriever, la llúdria, el colibrí, el gos en general, perquè el gos en general està considerat el millor amic de l'home, no? del ser humà, diguéssim, no? És el que està. El més, potser és el més compassiu, nosaltres, no? El gos, què us sembla?
1: Sí, home, i tant, és una mola.
0: Sí, bueno, en moltes cultures es creu que els animals són l'encarnació de les guies espirituals i que se'n denominen animals espirituals, no? O sigui, que els animals són en realitat unes guies espirituals que la vida ens dona i ens acompanya. Bueno, uns són més savis que els altres, perquè també els amos són més savis que els altres. O sigui, no tothom és tan savi.
1: Això també és veritat. Allò que
0: el David Cervelló i David Morales són molt savis, hi ha altres persones que no són tan savis.
1: Però, però és allò que s'acaben assemblant, no?, una mica els animals als clar, amos o les persones clar. Que els cuiden, doncs hi ha aquest mimetisme també.
0: A mi m'agrada molt, em fa molta gràcia el colibrí, no? Trobo que és molt simpàtic.
1: És preciós. El que passa és que jo ara m'has ensenyat els cuoques i ja no puc pensar en una altra cosa.
0: És molt maco, sí.
1: Estic mirant fotografies de cuoques per sobre les meves possibilitats.
0: Amb aquestes galtes així tan maques que té i amb el musell aquest, el seu musell així molt característic.
1: És preciós.
0: I aquest somriure permanent i amigable, doncs clar, el que no sé si aquí es poden tenir o no, perquè clar, potser aquí no es poden tenir. Aquests animals normalment són difícils de poder portar o comprar o
1: investigarem, tenir, no sé. Investigarem perquè si no m'aniré a viure on visquin aquests animals perquè
0: és curiós perquè a la representació de la felicitat que l'elefant moltes vegades que els contes, els nens se'ls hi posa elefants,
1: sí.
0: En canvi els llistats que he mirat de la representació de la felicitat no hi són. El dofí sí, eh? El dofí és un dels que està present en quasi totes les llistes que he mirat, que simbolitza l'alegria, la llibertat, l'harmonia i a més pues, és a part molt, molt intel·ligent, és molt sociable i a més pues, li agrada molt jugar, no? És molt juganer. Llavors, bueno, pues, la llúdria, mai hagués pensat que la llúdria pues, hagués sigut un animal que representi la felicitat.
1: Tampoc els hi hem preguntat mai, Marta.
0: No, clar.
1: Vull dir que a vegades és allò de preguntar
0: bueno,
1: a la gent.
0: És que són animals que es veu molt, molt juganers i, llavors, com que, i molt actius. I potser aquesta activitat, i després tant en la llúdria com en el dofí, són els animals aquests que estan amb el mitjà aigua, són com més agradables, no sé.
1: Tret
0: dels peixos, perquè els peixos...
1: Bueno,
0: general...
1: els peixos són secots. Tot i que estiguin a l'aigua, a vegades són secots.
0: Sí.
1: Que dius, mira, és que no en transmet
0: eres
1: molt.
0: Eres més fiu que un pescau, no?
1: Sí, no transmet molt. No.
0: Sembla pobrets que no sé si tenen molt cervell o no, perquè o són poc, no són molt expressius els peixos en general.
1: Sí.
0: En canvi, bueno, el dofí és un animal doncs, molt, molt expressiu, no? I la llúdria, doncs, mai ho hagués pensat que la llúdria doncs, seria una...

un animal o que, o sigui, que representi la felicitat. Bueno, els gossos sí, a més ho tenim un exemple amb la xispeta, del David Morales.

0: I, els, sí. I la mascota és el que els cria. Perquè
1: el pingüí també, que és molt simpàtic i molt, a més és molt, molt solidari. Val. El problema del pingüí es veu que és l'olor que té.
0: Sí, que bueno.
1: Molt, clar, perquè ha de tenir un greix molt, molt, molt fort.
0: Val.
1: Perquè com que viu a un mitjà fred i humit, pues es veu que genera una, com un, el manto ácido nostre, però a lo bèstia.
0: No tenia pensat posar pingüins al meu pis perquè no hi cabrien, no hi cabem ja, però bueno, m'ho anoto igualment, en qualsevol
1: bueno,
0: cas, amb unes pinces.
1: No, mai se sap, escolta'm.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: O un os polar.
0: Tampoc m'hi cap, Marta. Vull dir, encara m'hi cap menys.
1: Que a més, l'os polar té un dia específic al llarg de l'any, que és el dia 27 de febrer.
0: Ja ho comentarem, segur que ja arribem amb el David Morales. Recordarem el proper 27 de febrer. Te'n recordes que ens ho va dir la Marta, que era el dia de l'os polar?
1: Pues, també l'eriçó simbolitza l'harmonia i la serenitat, així com la intuïció i la gentilesa.
0: Ponga un eriçó, no sé, un eriçó en su vida.
1: Bueno, sí, això mateix. Aquest és més petit, eh? Aquest sí que el pots tenir a casa.
0: Sí, aquest encara... El que passa és que després m'oblidaria que el tinc i encara me'l clavaria en algun moment, saps? Allò el seure...
1: Clar, allò... Sí. I a més s'associa amb la protecció i la valentia, així com la vitalitat i l'enginy. No? O sigui que no té moltes qualitats. Pensa tu, eh?
0: Sí, sí, sí. No tenia pensat
1: més, te'l pots portar quan te'n vagis, a fer atletisme, te'l sí, pots portar, perquè tant. És petitó.
0: Mira, jo com a mascota tinc alguns dragonets que tinc aquí a la terrasseta que em fan companyia i s'alimenten dels mosquits. I aquests són, sí, de moment, tot el que tenia pensat de tenir d'animals a casa. Però bueno, jo vaig prenent nota de tot el que ens diu.
1: Bueno, i podem continuar si voleu, però...
0: No, l'any temporada que ve, no? Marta. No tenim temps per més animals aquesta temporada. Sí, guarda no uns quants animals per la propera
1: temporada. La
0: temporada
1: que ve farem coses noves, però animals, també tocarem animals, eh?
0: Em sembla perfecte. Les dues coses em sembla meravellós, que sí, sempre, bé, sempre innovant i creant noves seccions, però mai oblidant el món animal i els animals de la Marta González Peláez, que aquí en les coses de la Marta González Peláez, al final el que té en comú és que ens aporta coneixement, i el saber no ocupa lugar, i això és un avantatge perquè el meu pis és petit, però és bo que el tinguem i que fem servir aquest servei que ens ha explicat també aquestes dues últimes setmanes. Així que, Marta, moltíssimes gràcies per estar un any més amb nosaltres. Ja quan tornem, ja explicarem novetats que farem la temporada vinent, que farem números rodons, i sí, això s'ha de celebrar. Així que, Marta,
1: gràcies,
0: moltes
1: gràcies.
0: Gràcies
1: a vosaltres també, que tinguem molt bon estiu, que els oients tinguin molt bon estiu, que els que ens escolten, que són fidels, estiguin aquí com un clau.
0: Com un clau, eh? Bueno, eh? Que
2: faci. I, els que encara no ens escolten, que també estiguin, sí, com un clau.
0: Que comencin a fer claus, ja, així en general, que, això, que tindrà més salut.
1: I a més que escoltin els resums,
0: sí,
1: i els moments més importants de la temporada.
0: Els millors moments, que,
1: són
0: molts, que són molts perquè tenim una gent fantàstica.
1: Molt i molt importants.
0: Home, escolta, i que jo els escolto, i us ho dic sincerament, perquè se'm passa, com que tinc memòria de peix, m'oblido la meitat de les coses i em va molt bé recordar tot el que ens aneu explicant en el programa. Així que, Marta, moltíssimes gràcies i, en aquest cas, fins
1: gràcies,
0: la propera temporada.
1: Gràcies, molt forta a tothom, bona nit.
0: David, t'escoltem d'aquí una estona.
2: Fins després.

Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història. Si més no, tots coneixem l'expressionisme alemany o el seu exponent més famós, el Crit de Munch. Els primers moviments avantguardistes estan plegats de noms que han marcat un abans i un després en l'estètica, tant a Orient com a Occident, com és el cas de Basil Kandinsky. I qui no recorda el famós grup artístic de Múnich, Der Blaue Reiter, que significa literalment el genet blau? Però sabríeu anomenar alguna dona en el marc d'aquests moviments? Nosaltres us donem un cop de mà fent un petit tast a una de les poques figures femenines vinculades al desenvolupament de l'expressionisme alemany, Gabriel Munter.

Aquesta artista va néixer el 19 de febrer de 1877 a Berlín. Filla d'una família acomodada, des de ben petita va rebre el seu suport en tot el relatiu a les seves inclinacions artístiques. Formada a l'Escola de Dibuix per a Dones de Düsseldorf i alumna de Kandinsky, el seu art va evolucionar cap a la simplificació de la forma, tot influït per les experiències dels seus companys i pel descobriment de les pintures sobre vidre a Murnau, una zona de Baviera. Muntar també va participar, juntament amb Franz Marc i Kandinsky, que també va ser el seu company sentimental durant els anys previs a la Primera Guerra Mundial, en la creació de Der Blaue Reiter. Val a dir que la rellevància d'aquesta artista no es va reivindicar fins a la Segona Guerra Mundial, quan sorgí un interès renovat pel que va suposar l'expressionisme alemany. De fet, amb l'arribada del nazisme, tant ella com altres companys seus van haver de deixar d'exposar les seves obres i de retirar-se forçadament de la vida pública.

Però malgrat tot, Munter no va abandonar la seva passió artística i durant el transcurs de la Segona Guerra Mundial va amagar totes les pintures que va poder del grup del Blaubeer-Reiter. I només una última dada. En acabar la guerra, havia aconseguit rescatar més de 80 pintures que va donar finalment a la ciutat de Múnich.

Avui parlem d'una sèrie on tot comença amb una traïció creativa i una pregunta incòmoda. A finals dels anys 50, Bill Hanna i Joe Barbara, els mateixos homes que havien creat Tom i Jerry i guanyat 7 premis de l'Acadèmia per aquells curtmetratges, van rebre una oportunitat que fins a vós semblava impossible: crear la primera sèrie d'animació per a la televisió en horari de màxima audiència. Algú havia de ser el primer a posar dibuixos animats en prime time. I van decidir que serien ells. I ho farien amb un crit que tothom recordaria. Yabba Dabba Doo! I és que parlem dels Picapedra.

0: En Hannah i en Barbara s'havien conegut el 1937 treballant com a veïns d'escriptori a la Metro-Goldwyn-Mayer, però el 57 l'estudi els va acomiadar i tots dos van fundar llavors Hanna-Barbera Productions. Des d'aquella nova empresa van mirar cap a la televisió. El repte era clar, calia inventar un format d'animació per adults que funcionés en mitja hora setmanal, amb els recursos limitats que permetia el pressupost televisiu, molt menor que el del cinema. La solució que van trobar seria la pedra fundacional de la comèdia animada moderna. La inspiració per al concepte va venir de la sèrie de televisió més popular del moment. Bill Hanna va reconèixer obertament que The Honeymooners, la sitcom de Jackie Gleason, havia influït decisivament en la creació dels Picapedra. En aquell moment era la sèrie més popular de la televisió i, pels seus gustos, la més divertida. Els personatges li semblaven fantàstics i això va influir enormement en el que van fer. El seu soci, Barbara, en canvi, deia que no recordava haver mencionat The Honeymooners quan van vendre el projecte. Una versió una mica difícil de creure, considerant que els paral·lelismes entre les dues sèries eren extraordinàriament evidents.
1: Vamos, mi amor. Cómete tu sabroso potaje de cactus. Abre la boquita. Es bueno para ti, Pebbles. Tiene mucho calcio y vitaminas. Mira cómo le gusta a mami. El potaje de cactus es muy bueno. Oh, Pebbles. Pedro, ¿quieres darle tú su potaje a Pebbles? Ella siempre lo come cuando tú se lo das.
2: Bueno, es que conmigo no puede ponerse sus moños porque soy muy enérgico.
1: Bien, bien. Mientras tú le das de comer a Pebbles, yo recogeré la mesa.
2: Muy bien. Vamos, Pebbles, cómete tu potaje, ¿sí? ¡Está delicioso! ¡Mira! Oh.

0: Esos alimentos infantiles berber están mejor cada día. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? A ver, ¿qué será? ¿De qué sabor será? Me sabe como a lentejas con chorizo. ¡Ay! Está delicioso.
1: ¿Cómo se está comiendo su potaje Pebbles, Pedro? ¡Oh, está vacío! ¡Ah! Tú sí le conoces el modo, Pedro.
2: Fins i tot hi va haver el plantejament d'ambientar la sèrie entre nadius americans o en el si de l'imperi romà. Però un dia un dels col·laboradors va arribar amb un esbós d'un home i una dona vestits de pells d'animals. Instantàniament van saber que era això, recordava William Hanna. L'edat de pedra, la humanitat en la seva versió més primigènia, però amb cotxes, televisors, frigorífics i tots els electrodomèstics de l'Amèrica suburbana dels anys 50. La contradicció era on hi havia la gràcia. Pedro Picapiedra era Ralph Cramden a The Honeymooners, però amb un dinosaure de mascota. El nom del programa va passar per diverses versions. Primer va ser The Flagstones, però aquell cognom ja apareixia en una tira còmica anomenada High and Lois. Llavors va ser The Gladstones, fins que van arribar els Flintstones, un nom que sonava bé i no pertanyia a ningú. Joe Barbara va viatjar a Nova York i durant 8 setmanes consecutives va intentar vendre el projecte a tots els anunciants i cadenes que el volguessin escoltar. L'últim dia, ja exhaust i desanimat, el va presentar als executius de la ABC. Només 15 minuts després d'un pitch que durava 90 minuts, la cadena va dir que sí. 8 setmanes de portes tancades i al final, una mitja hora de presentació que ho va canviar tot. La sèrie es va estrenar el 30 de setembre del 1960 a 9:15 del vespre. Va ser el primer programa d'animació en horari de màxima audiència de la televisió americana i la primera sitcom animada de la història. Però el que molts no saben és que la sèrie no anava destinada als nens. Va ser el primer programa animat en incloure rialles enregistrades, com qualsevol comèdia de situació per adults. I va ser, també, la primera parella animada en aparèixer junts al llit i en tractar el tema de la maternitat. Eren Pedro i Vilma, no uns dibuixos per a la mainada. Eren adults de classe treballadora amb problemes d'adults.
3: Ya era tiempo de que te presentaras, vamos a llegar tarde. Ahora tiene conectado el gruñófono. ¿Tuviste problemas anoche, Pedro?
4: Yo jamás tengo problemas en las noches. Mis problemas comienzan con el día.
3: ¿Te ves preocupado? ¿Qué tiene tu cabecita loca?
4: Pienso en el bebé que está por llegar. Un bebé necesita muchas cosas. Y yo necesito más dinero del que gano.
3: La solución es muy sencilla, Pedro.
4: ¿Ah, sí?
3: Claro, pídele un aumento a tu patrón.
4: Sí, parece muy fácil, pero no me atrevo.
3: Bueno, debes tener confianza en ti mismo. Entra a la oficina y exígele más.
4: ¿Más?
3: Te lo mereces, Pedro.
4: ¡Sí!
3: Tú eres un experto con la excavadora.
4: Sí.
3: Y ahora tendrás otra boca más que alimentar.
4: Tienes razón, enano. En cuanto llegue a la mina, le voy a pedir ese aumento al señor Rajuela.
3: Bien hecho, Pedro.
4: Primero hay que evitar este endemoniado tráfico del viaducto.
3: Bien, ¿y qué esperamos?
2: Prova irrefutable de l'enfocament adult és el que es veia entre capítol i capítol. Durant les primeres dues temporades, un dels patrocinadors principals era la marca de cigarretes Winston. Cada capítol acabava amb en Pedro, o en Fred, com en deien a la versió americana, encenent una cigarreta a la Vilma mentre cantava el seu eslògan publicitari. Anuncis de tabac, protagonitzats per dibuixos animats, en horari de màxima audiència. Avui sona broma, eh? Però en aquell moment era perfectament normal. Quan el personatge de la Pebbles va néixer el 1963 i la sèrie es va orientar cada vegada més al públic infantil, Winston va retirar discretament el seu patrocini. La mateixa sèrie que havia debutat venent tabac acabaria anys més tard associada a unes vitamines infantils de colors. I ara ve un episodi que tothom en el show business americà coneixia, però que ningú no s'atrevia a dir en veu alta. Jackie Gleason, el creador i protagonista de The Honeymooners, va reconèixer clarament en una entrevista a la revista Playboy l'any 86 que havia considerat molt seriosament demandar Hanna-Barbera. Però el seu amic i actor de doblatge Henry Corden li va transmetre el que els seus advocats li havien dit. Podries probablement fer que traguessin els picapedra de l'aire. Però vols ser conegut com el tio que va fer desaparèixer en Pedro Picapiedra? El que va prendre una sèrie que tant els nens

0: com els pares estimaven? Gleason s'ho va rumiar i va decidir deixar-ho córrer.
1: Aquí está el piedriórico de la tarde, querida suegra. Léalo usted primero. Use mi silla, mi querida suegra. Yo me sentaré en una piedra. Pero es que yo insisto, queridísima suegra, en que se coma el filete más grande.
2: Pedro, quiero agradecerte el que seas tan amable con mamá.
1: Trato de serlo a costa de un gran esfuerzo.
2: Lo sé, cariño. Y creo que ya está queriéndote.
1: Espero que así sea.
3: ¿Por qué no te fijas por dónde caminas? ¿Estás dormido?
1: Lo lamento, querida suegra. No esperaba que usted sacara su delicado pie. Amo a mi suegra, amo a mi queridísima.
0: Mentrestant, a l'estudi hi havia un home que feia malabarismes impossibles amb la veu, en Mel Blanc, la veu de Bugs Bunny, del Porky Pig, de Speedy González i d'una trentena més de personatges, donava vida a Pablo Mármol. El 24 de gener del 61, Blanc va tenir un accident de trànsit al Sunset Boulevard de Hollywood. Va patir una triple fractura de crani que el va deixar en coma durant 3 setmanes, a més de fractures amb dues cames i la pelvis. Diuen que un neuròleg de la Universitat de Califòrnia de la UCLA va intentar treure'l del coma adreçant-se a ell no com a Mel, sinó com a Bugs Bunny. I va rebre una resposta feble però perfecta, amb la veu inconfusible del personatge. Blanc va agrair públicament a Bugs Bunny haver-li salvat la vida. Blanc va poder tornar a la sèrie molt abans del que s'esperava. Els productors van instal·lar un estudi d'enregistrament provisional al costat del seu llit d'hospital per a tot el repartiment i ell va gravar les seves rèpliques des d'allà. Dawes Butler el va substituir en 5 capítols de la segona temporada mentre durava la recuperació. Quan Blanc va tornar, la veu d'en Pablo havia canviat. Havia passat d'un to nasal i agut a una veu més greu i rodona. L'accident havia deixat empremta fins i tot en el personatge.
2: Oh, la playa empedrado. ¿No te encanta estar en ella en un día caluroso de verano, Betty?
4: Es maravilloso y les hace tanto bien a los niños.
2: Incluyendo a los esposos. Mira a Pedro.
1: No es un encanto, Pebbles me sepultó en la arena. ¡Ey, Pebbles, no te vayas! ¡Tienes que desenterrarme! ¡No puedo salir! ¡Mima!
2: Calma, Pedro, ahora te saco. Pero no es fácil desaprovechar la oportunidad.
1: ¡Ah, no! ¡No, Vilma, por favor! ¡No! ¡Ya no me hagas más cosquillas! ¡Vilma, me voy a enojar si me está haciendo cosquillas! ¡Vilma! ¡Ay, por favor!
2: Listo, Pedro, sano y salvo. Te juro, mi amor, que a veces te portas como un bebé.
0: Les dues primeres temporades dels Picapedra es van rodar a color, però la ABC les va emetre en blanc i negre. 6 temporades, 166 capítols i una sintonia, Meet the Flintstones, que ha sonat als caps de generacions senceres. La sèrie va mantenir el seu rècord com la sèrie animada més llarga durant dècades, fins que el 1997 els va superar una altra família disfuncional americana, els Simpson. I és que Matt Groening sempre ha reconegut el deute, la mateixa estructura de matrimoni exasperat, fills i veïns insuportables, però amb un Homer en comptes d'un Pedro. De Piedradura a Springfield, hi ha menys quilòmetres del que sembla.

Doncs vinga, va, anem amb més llibres, que els llibres ens encanten i a més ja sabeu que ens fan passar bones estones i a més jo tinc, li tinc una pressa especial.

Una vida i una cançó. Si hi hagués una sola persona a qui atribuir la invenció del rock and roll, el nom potser seria Chuck Berry. No perquè fos el primer en tocar aquell so, mai no hi ha un primer en res en la música, sinó perquè va ser el que va definir els elements que farien del rock and roll un gènere. Els riffs de guitarra, les lletres sobre adolescents i cotxes i llibertat, l'actitud escènica, el duck walk... Sense Chuck Berry probablement no hi hauria hagut Beatles, ni Rolling Stones, ni la major part del que entenem per rock. I malgrat tot, la seva vida és plena de zones fosques que no es poden ignorar si vols explicar-la honestament.

Charles Edward Anderson Berry va néixer el 18 d'octubre del 1926 a St. Louis, a Missouri, el menor de tres fills de Henry Williams Berry i Martha Bell Berry. La família vivia al barri conegut com Deville, al nord de St. Louis, un dels barris de classe mitjana afroamericana de la ciutat. El pare era contractista i diaca d'una església baptista. La mare era directora d'escola pública certificada. Era per als estàndards de l'Amèrica negra dels anys 20 una família respectada i estable. En Chuck va néixer en un entorn que li va permetre explorar la música des de ben petit i les seves primeres influències van ser el blues i el gospel que sonaven a les esglésies i als clubs del seu barri. El Summer High School, una escola secundària de prestigi per alumnes negres de St. Louis, va donar la seva primera actuació pública al 1941. Però aquella mateixa escola i aquells mateixos anys van ser el marc d'una decisió que li canviaria la vida. El 1944, amb 17 anys, Berry i uns amics van robar tres botigues a Kansas City i van robar un cotxe a punta de pistola. Segons la seva pròpia versió, el cotxe d'ells havia deixat de funcionar i van aturar un vehicle que passava. La pistola, deia ell, no estava carregada. El tribunal no va considerar el detall rellevant. Va ser condemnat i enviat al reformatori intermedi per a homes joves de Jefferson City, a Missouri, on va passar 3 anys. Allà va formar un quartet vocal, va fer una mica de boxa i el grup va arribar a ser prou bo per actuar fora del centre de reclusió.

L'octubre del 1948, Berry es va casar amb Thimetta Toddy Sachs, amb qui estaria unit fins a la seva mort, malgrat totes les turbulències que vindrien. L'any 50 van tenir la seva primera filla, Darling Ingrid. Chuck va mantenir la família treballant en fàbriques de cotxes, de porter en un edifici d'apartaments, i va estudiar cosmetologia al Poro College of Cosmetology. Era pragmàtic i treballador. I el 1950 ja havia aconseguit comprar una petita casa de maó de 3 habitacions al carrer Whittier, que avui està catalogada al Registre Nacional de Llocs Històrics dels Estats Units com la Chuck Berry House. A principis dels anys 50, Berry havia començat a tocar en grups locals de St. Louis per arrodonir els ingressos. Estudiava els riffs i les tècniques escèniques del bluesman T-Bone Walker i prenia classes de guitarra amb el seu amic Ira Harris. El 1953 es va unir al trio del pianista Johnny Johnson que tocava en un club de St. Louis. La combinació de Berry a la guitarra i Johnson al piano seria la base del so que definiria els seus millors enregistraments. El maig del 1955 va fer el viatge que ho va canviar tot. Va anar a Chicago. Va buscar Muddy Waters, el déu del blues elèctric de Chicago, i li va preguntar on podia gravar. Waters li va dir que anés a veure Leonard Shess, de Shess Records, i Berry va fer exactament allò. Va portar a Shess una adaptació d'una vella cançó country, Ida Reed, que havia transformat en quelcom completament diferent. Shess la va publicar amb el títol Maybelline. Va vendre 1 milió de còpies i va arribar al número 1 de les llistes de Rhythm and Blues. Chuck Berry tenia 28 anys i acabava d'inventar el rock and roll.

Entre el 1955 i el 1959, Chuck Berry va publicar una sèrie de cançons que formen part dels fonaments de la música popular moderna. Roll Over Beethoven, Too Much Monkey Business, Brown Eyed Handsome Man, Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen i Johnny B. Goode. Cada cançó era una lliçó magistral sobre com combinar un riff de guitarra irresistible amb una lletra sobre el món dels adolescents americans. Els cotxes, les noies, el ball, l'escola, la llibertat. Berry escrivia sobre experiències universals amb una precisió i una energia que cap artista blanc de l'època igualava. I ho feia en una llengua musical que els adolescents de tot el món podien aprendre a tocar amb una guitarra barata. La seva tècnica escènica era revolucionària. El duck walk, el pas d'ànec, aquell pas ajupit i enlairat alhora que feia mentre tocava la guitarra, es va convertir en una icona visual del rock. John Lennon va dir que si volgués donar un altre nom al rock and roll, li diria Chuck Berry. Keith Richards va aprendre a tocar la guitarra copiant els riffs de Berry. Els Beatles van gravar versions seves. Els Rolling Stones van debutar a la televisió britànica amb una cançó de Chuck Berry. Però el 1959 va esclatar l'escàndol que li tallaria la carrera per la meitat. Berry va ser acusat d'haver transportat una noia de 14 anys a través de les fronteres estatals amb finalitats sexuals. Una violació de la llei federal coneguda com a Mann Act. El primer judici va ser declarat nul per conducta racista del jutge. El segon va acabar amb una condemna de 3 anys de presó. Berry va sortir el 1963 i va intentar reprendre la carrera, amb certs èxits. No particular place to go, you never can tell, però la seva indústria i el públic havien canviat. La invasió britànica liderada pels grups que ell havia inspirat ara dominava el mercat.

Als anys 70 es va convertir en un artista de circuit de nostàlgia, tocant amb bandes locals de qualitat variable que contractava cada ciutat perquè no havia de pagar-los un sou fix. Era famós per cobrar sempre en efectiu i per avançat, i per no assajar amb les bandes amb les quals tocava. L'any 79 va tornar a la presó 4 mesos per evasió fiscal. I el 90 va ser demandat civilment per instal·lar càmeres ocultes als lavabos d'un restaurant que tenia a Missouri, amb acusacions que afectaven desenes de dones. Va arribar un acord extrajudicial amb les víctimes. Les contradiccions de Chuck Berry eren immenses i reals. Era un geni musical, sense disconsió possible. Era també un home que va cometre delictes greus contra dones i menors. Les dues coses convivien en la seva biografia, i ignorar-ne una per exaltar una altra seria deshonest. Chuck Berry va morir el 18 de març del 2017, als 90 anys, a la seva finca de St. Charles, a Missouri. Feia setmanes que havia acabat de gravar el que seria el seu primer àlbum d'estudi en 4 dècades, Chuck, publicat pòstumament el mateix any. El 1986 havia estat en la primera fornada de persones introduïdes al Rock and Roll Hall of Fame.

una cançó. Johnny B. Goode. El 1977, la NASA va llançar a l'espai un disc banyat en or. Contenia 90 minuts de música que representava cultures de tot el món. Alemanya hi va posar Bach i Beethoven. Gran Bretanya va triar una cançó solemne, The Fairy Round. Als Estats Units van posar Chuck Berry i l'eterna Johnny B. Goode. L'elecció americana diu molt de fins on pot canviar un país en menys de 20 anys. L'any 58, quan Berry va compondre i gravar Johnny B. Goode, els mateixos, que anys després el triarien com a ambaixadora interestel·lar, estaven com a mínim molt incòmodes amb el que representava. Els malucs d'Elvis Presley ja preocupaven prou, però aquí hi havia un home negre que escrivia totes les seves pròpies cançons, tocava la guitarra millor que qualsevol altra veu de la ràdio i tenia l'atreviment de cantar sobre convertir aquell rock and roll, ja d'entrada tan alarmant, en un gran negoci. Arrencant amb un riff que et posava la pell de gallina, un riff que Berry havia agafat directament d'un disc de Louis Jordan i que amb el temps hauria de mantenir Keith Richards amb dents postisses, Berry explicava la història d'un noi de camp, sense gaires perspectives, però destinat a fer-se ric i famós gràcies a la seva facilitat innata amb la guitarra. El 1958, Berry ja havia estat pioner amb bona part dels instruments i els ritmes del rock and roll. Amb Johnny B. Goode hi afegia l'ingredient que faltava, l'ego. I per si no n'hi hagués prou, és l'única cançó de rock and roll a bord de la sonda Voyager llançada a l'espai el 77 com a missatge de la humanitat a qualsevol civilització que la pugui trobar. Que la cançó que representa el rock and roll a l'univers sigui de Chuck Berry és al mateix temps completament lògic i profundament irònic.

0: Doncs diria que arriba el millor moment de la setmana, però no.
1: Sí, sí.
0: Però no perquè sigui el paraula de cançó, sinó perquè només queda una setmana perquè jo pugui escoltar totes les cançons
1: home,
0: senceres.
1: Sí, d'aquesta,
0: home.
1: Sempre et dona toc, eh? Dius, que les vull escoltar senceres.
0: La Marina està morena, aquí s'acaba, sí, no puc escoltar més.
1: Sí, sí, sí.
0: La setmana que ve, amb la Montse Valls i segurament amb el Robert Calvo.
1: Defenaremos... La veritat.
0: Doncs podrem escoltar, podem acabar sí, amb el nostre toc i escoltar
1: home,
0: totes aquestes...
1: I tant, i tant.
0: Cançons, però mentrestant, avui et toca tu, és el teu torn.
1: Sí, em toca la part vintage. De... Recordem, hereto la secció de Robert Calvo, sí. Per tant, cançons d'abans de l'any 2000, i com que tenim aquí a la Clàudia, ara que l'he vist arribar i tal, estava repassant, dic, crec que no en coneix cap de les cançons que... que porto
2: veurem,
1: avui.
2: Ho veurem.
1: Per tant, és una gran secció, una gran ocasió perquè
2: descobreixis
1: grups.
0: Però mira, ens ha
1: dit
0: que li agraden alguns grups de rock sí. Perquè els escolta a casa seva. Potser alguna de les cançons també
1: sí. Aviam, recordem que les tres paraules eren església, sí. Somriure i concert. És així, no? Perquè ara estava pensant,
0: sí.
1: Potser se m'ha colat alguna paraula
0: sí.
1: I he portat aquí.
0: No, estava pensant que espero que amb somriure portis una, la que jo vaig dir la setmana passada, espero que la portis.
1: Ui, doncs no sé quina vas dir la setmana passada.
0: No vaig dir el títol, vaig dir que hi havia una molt clara, però no vaig dir el títol.
1: Ui, aviam si...
0: Espero que la portis,
1: aviam si
0: no
1: encertat...
0: ja pots marxar per aquesta porta de vacances, ja, avui mateix.
1: Espero que sí, perquè la probabilitat que sigui és molt alta, perquè és que d'església n'he portat 3...
0: Vaja.
1: De somriure, amb l'excusa que el somriure és una de les coses més maques que tenim els éssers humans. N'he portat 6.
0: I fa el que vol. A Montse porta 3 de cada, però jo 6.
1: I en concert n'he portat 3.
0: Doncs anem tirant, perquè si no, no ens donarà temps a totes.
1: Tenim temps per davant, tenim 20 minuts. I és veritat que sí que hi ha algunes que les vull posar un bon tros, perquè és que són o són mítiques o són... Bé, anem al lío, va. Primera paraula. Església. Aquí he fet una mica un...
0: Ja comencem.
1: Sí, m'he pres una petita llicència, però que ja t'ho he comentat fora d'estudi i m'has dit, home,
0: venga,
1: sí.
0: Venga, va.
1: I cap bastant. Va. Anem amb la capçova.

0: Desbloqueando recuerdos, ¿eh?
1: Wow, sí, sí, ¿eh?
0: Yo creo que aquí es Lesia.
2: Sí,
1: va.
2: Hay un tren de TikTok ara amb aquesta cançó.
0: ¿En serio?
1: Han ressuscitat aquesta cançó, eh?
2: TikTok ressuscita molts tamacles.
0: Bueno, aquest com a tamacle, tamacle... Ai, no sé què dir.
1: En el seu dia, sí.
0: Perquè l'hem cantat i l'hem ballat.
1: Per favor, sí, sí, tant. Enriquito Iglesias, eh? Ens va regalar aquest tema el 1995. Va ser un dels primers grans èxits amb el que el fill de Julio Iglesias es va donar a conèixer. Quan tenia apenas 20 anys va publicar aquesta cançó en la que ens explica que tocar i sentir aquella persona que estimes, doncs, és una experiència religiosa. Aquell seria, com diem, el primer hit d'un Enrique Iglesias en una carrera en la que ha fet una mica de tot. A mi m'agraden més els hits més recents, com Súbeme la ràdio. Tampoc seria Enrique Iglesias sant de la meva devoció, però sí que ha tret cançons que han estat un èxit global i, sens dubte, aquesta experiència religiosa, tot i ser més una balada, doncs també va ser un èxit.
0: I la paraula Iglesia on apareix en aquesta cançó? M'ho pots recordar? La podem escoltar?
1: El seu cognom.
0: Ah, el seu cognom, eh? Ja fem servir.
1: Enrique Iglesias.
0: I perquè és una experiència religiosa, no?
1: M'ha semblat èpic i, clar, he portat experiència religiosa perquè aquella a l'església...
0: Acaba!

0: a la temporada, ja feu el que us dona la gana, aquí us preneu llicències per tot, ja no està ni el títol.
1: Això tenia el seal of approval de la directora del programa, Miriam Frank, feia aquesta brometa d'Enrique Iglesias, que mira...
0: Havia de sonar, no? No havia sonat, jo crec que en tota la temporada ha sonat.
1: També hi havia el dubte de Julio Iglesias o Enrique Iglesias.
0: Home, a la part vintage t'hauria de tocar Julio, però bueno.
1: Sí, però amo la vida i amo l'amor, soy un truán, soy un señor, no?
0: No ho veia jo.
1: No, preferia una miqueta experiència religiosa per aquesta indirecta de, no? que a l'església es fan experiències religioses. Vinga, va, no ens liem més. Anem amb una cançó...
0: Que tampoc surt Iglesia?
1: Li vull tenir respecte... Sí, en el títol. I en el seu contingut també, perquè és que és un grup que fa música cristiana.

0: Quin ritme, no?
1: Quin ritmazo, Quin Jesus de vegades es posa amb ritme, eh? És la cançó una mica sorprenent, podríem dir, per no dir friki, amb respectes al grup AVB, que és les sigles de A Cappella Vocal Band, un grup que fa música religiosa. Molt i aquest La Iglesia, publicat el 1994, doncs, és una bona mostra. A banda de ser una banda molt nínxol, no?, de música cristiana, doncs els components destaquen per una gran veu, això sí, que combinen amb uns grans cors i amb un rang vocal doncs molt destacat. No sé si podem escoltar una miqueta més d'aquesta cançó.
0: No sé.
1: Algun fan de la música cristiana?
0: Bueno, ojo, sí, que vam parlar fa uns dies...
1: Sí, amb el capellà que fa
0: sí,
1: rock.
0: Sí. Molt bona música feia, més.
1: És un gènere que té bastants aficionats.
0: Jo haig de dir, clar, jo vinc d'una escola catòlica, sí. Vam cantar moltes cançons, home, a l'església, i té algunes que m'agraden molt.
1: El gospel, per exemple,
0: no escolto,
1: és un gènere
0: el gospel és meravellós. No has portat cap cançó de gospel?
1: Religiosa. Mira, no. No,
0: segur que apareix la paraula.
1: No, perquè més he de confessar que aquesta setmana he tingut menys temps que l'anterior, que me la vaig poder preparar millor, i he anat una mica allò, vinga, va, aquesta i aquesta.
0: Vale, doncs vinga.
1: Tercera i darrera cançó amb la paraula Església, anem amb un mite de la música.

0: serà un mite, però la Clàudia i jo hem posat una cara de no sé què és això.
1: Per favor. David Bowie.
0: Aquest és David Bowie.
1: Sí. Wow. Molt ritme, per ser David Bowie, que és
0: no,
1: més allò.
0: A la vida.
1: Modern Love, publicada el 1982, aquesta cançó reflexa les complexitats i el cinisme cap a les relacions amoroses en l'era contemporània. Aquí sí que t'he de dir que és una mica pillada amb pinces, perquè diu textualment "Gets me to the church on time", tot i que ni la temàtica ni
0: que
1: tal.
0: Que les altres dues no ho eren.
1: Una paraula, és una paraula. Home, la Iglesia i Enrique Iglesias, sí que...
0: Sí, com a mínim diu church.
1: I clar, diu church, exacte. Doncs tanquem la paraula església amb aquest modern love i anem directament amb la segona paraula, que és somriure. Aquí, com deia, tenim moltíssimes cançons. I va, comencem amb molt ritme. Espero que sigui la cançó que tu volies, eh? Som-hi, va.
0: Home, i tant! Que mai ho dius a temps.
1: No. Ara. No.
0: No, veus? És que no se sap.
1: No, perquè hi ha una segona part. Ara.
0: Smile.
1: Ara. Mare meva, quin tema, quins records. La Clàudia no tindrà tants records amb aquesta cançó.
0: Això és un...
2: No,
0: canacle.
2: Em vol
0: els teus pares l'han ballat segur, però dándolo todo.
1: Home, i tant.
0: Avui els hi poses.
1: Per favor.
0: Segur que l'han ballat aquest tema.
1: Smile, cançó de New Limit, publicada el 1994, el grup valencià electrònic New Limit, que jo no sabia què eren. Ara, sentint com canta i el seu accent anglès, sí que et pots pensar que seria un grup espanyol, no?
0: Perquè... Jo a la meva època ho escoltava superbé, vull dir.
1: Escoltem.
0: A veure, escoltem una mica. Ara que ho dius, potser sí,
1: eh?
0: Per això ho entenia quan era joveneta, clar.
1: Enteníem perquè, bueno, és... És anglès de proximitat, podríem dir, no? Exacte. Com deien, no destaca la cançó per seu gran accent anglès de la seva cantant, tampoc per la qualitat vocal, que és una mica justeta, però és el nostre tema, és el nostre smile, i és que és un, pel ritme, és que és una cançó tan ballable.

0: i que hem ballat tantes vegades que és que és, tots portem a,
1: tots igual,
0: tots portem al cor.
1: Tots ho balleu igual.
0: Tots igual, i tant.
1: O repartint cartes? O...
0: Sí, home, el baile de repartint cartes. La Clàudia està dient, què esteu parlant de repartint cartes?
2: Oh, una demostració, no?
1: Mira, t'ho està fent el Gerard, tot sí.
0: Ja està, era, simplement és això. Era la tonteria de l'època, el ball de l'època. Doncs amb aquest smile arrenquem i ho fem en ritme, com també anem amb el ritme del grandíssim Elvis Crespo.

0: Ara arranca, ara arranca.
1: Doncs... Tu l'havies escut. Mira, mira, ja s'ha arrencat.
0: Uau, és que és tremendo, és tremendo. Anem amb el merengue que ens porta Elvis Crespo amb el seu tu sonrisa. Que va... Sí, home. Sí? És, clar, el Bésame, no? No, ai, perdona, Bésame no, Suavemente, que és el de Elvis Crespo, que és el de Suavemente. Doncs, evidentment...
1: Jo aquesta tampoc la coneixia.
0: Clar, evidentment, Suavemente és el seu gran hit, però Tu sonrisa, publicada l'any... Sí, sí, sí. No, però deja Tu sonrisa, deja Tu sonrisa, que està molt bé. S'assembla
1: una mica, eh?
0: Sí, és, sí, s'assembla bastant, s'assembla bastant. Doncs un tema publicat el 1998, doncs, descriu el somriure, que és el que més li agrada d'aquesta persona. I és que, com dèiem, la introducció d'aquesta paraula o de la secció, somriure és de les coses més maques que tenim als éssers humans. Tirem una mica més enrere en el temps. El 1998 anem al 1974.

0: Just a Smile.
1: Oh, sí, sí, el grup escocès Pilot, que ens va deixar el 1974 aquesta cançó Just a Smile, en la que fan una oda a la simplicitat i al poder transformador d'un somriure. La característica veu del seu cantant David Paton, super aguda, i bueno, a mi és que m'encanta, i la qualitat musical fan que sigui un tema enganxós. A mi m'agrada molt aquest tema.
0: A mi em recorda, ara em mataràs, però em recorden els Beatles.
1: Bueno, no sé. sí, poden tenir la veu més aguda,
0: sí,
1: de David Paton, però
0: sí
1: que és veritat que...
0: El ritme i...
1: Sí.
0: No la coneixia, aquesta cançó, però està...
1: Crec que anem, aviam... Bueno, no, podem posar la següent. Podem posar Pearl Jam.
0: Pearl Jam. Que et volia saltar això,
1: Aquí volia deixar la introducció perquè és que a mi m'encanta la guitarreta i amb l'harmònica aquesta i tal. I ara sí que diu Smile. I és que ja que parlem de rock avui no podia faltar Pearl Jam i el seu Smile, que ni molt menys és el seu tema més reconeixible, però que diu simplement Smile. Inclòs el seu àlbum No Code parla sobre la naturalesa agradolça de la felicitat. L'emblemàtica lletra tracta sobre com s'afronta la pèrdua o l'enyorança d'un amor. Utilitza la metàfora de tres cors torts per transmetre emocions complexes i reflecteix l'esforç d'intentar seguir endavant i mantenir una actitud positiva, encara que sigui mitjançant un somriure feroç. Com et deia, avui molt estem parlant de rock, sí, i Pearl Jam, a mi em sembla un dels exponents del rock.
0: Positiva, que s'ha cançat, no seria, o sigui, el ritme no és gaire...
1: No, és molt...
0: Una mica tallavenes,
1: sí,
0: això.
1: Aquí és la potència de la veu del seu cantant, però sí, és una cançó de ritme lent, de ritme pesat, i doncs que en el seu títol ja diu Smile i repeteix la paraula diverses
0: molt
1: vegades.
0: Bé.
1: Aquí tinc un petit regalet per tu, el teu duet favorit.
0: Estopa. Jo sé que

0: Jo la deixaria tot el programa que queda,
1: Sí, sabia que faries aquest comentari. I és que sempre que porto estopa sempre diem, la podem deixar fins al final del programa.
0: Macla,
1: i és que jo sé que la sonrisa, que se dibuja en tu cara, doncs evidentment...
0: Tiene que ver con la versa cabanica. Exacte,
1: conté la paraula sonrisa i no podíem deixar.
0: Home, estopa sempre són benvinguts.
1: Els nostres estimats José i David. Vinga, va, tanquem la paraula somriure amb un altre mite dels anys 70, més.

0: As a smile run away from this face.
1: És m'encantaria saber-la, entendre-la tota, saber-la cantar, sí, perquè és preciosa.
0: Sí, sí, sí, sí. Crec que Ana Belén pot ser que li fes una versió a aquesta cançó. Crec que sí. És el Piano Man de Billy Joel, és un retrat autobiogràfic i nostàlgic que narra l'experiència del músic treballant com a pianista en un bar de Los Angeles, concretament al bar Executive Room, a principis dels anys 70. Més enllà de la traducció literal, l'obra és un retrat de la solitud, els somnis frustrats i l'escapisme. A través de la lletra, Joel descriu els clients habituals del bar i, en definitiva, tot el que va passant i tal. És una cançó llarga, però que t'enganxa molt per això, per com va descrivint tot, i, bueno, està molt bé. A mi m'ha fet gràcia posar-la, perquè és una cançó molt bonica.
1: T'ha dibuixat un somriure,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, que et dibuixa un somriure a la cara.
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs amb això tanquem la paraula somriure i afrontem ja la recta final de la secció amb les tres darreres cançons, en aquest cas de la paraula...
1: Concert, no?
0: Concert, anem una mica de concert.
1: Vinga, anem de concert.
0: Jo pensava que aquí trobaria cançons una mica més animades. Et diria que potser és la cançó que... O sigui, la paraula que més m'ha costat...
1: Sí.
0: Més m'ha costat trobar. Potser és això, si hagués tingut més temps de buscar i tal, però m'han sortit cançons una mica... No sé, excepte la última, que torna a ser un regalet per tu.
1: No, no és un regalet.
0: Com?
1: Ja sé quina és i no... Ja t'explicaré per què, ja t'explicaré. Per què?
0: Ah, vale,
1: perquè és la pitjor que té,
0: Ah,
1: és la que agrada a tothom i a mi no...
0: No t'agrada? Ah, vale, clar, perquè és que ja m'has vist el guió, clar, ja saps quina és, que tonto. Vinga, va, doncs comencem amb aquest, sí, també un mite, una cançó publicada als anys 90.
2: Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto...
1: Ah, doncs jo parlava d'aquesta, eh? Era aquesta la que havia vist.
0: Ah, era aquesta.
1: No suporto aquesta cançó. Mira, m'encanta Sabina, és...
0: Sí,
1: m'encanten totes, però aquesta, que és la que li agrada a tothom...
0: I per què no t'agrada?
1: Perquè és la clàssica, és la que a tothom li agrada. I...
0: És la de karaoke, no?
1: Clar,
0: la típica de karaoke.
1: La que els no amants de Sabina coneixen i...
0: Doncs és Si nos dieron las 10, publicada...
1: Bon,
0: sí, publicada el 1992. El gran Joaquín Sabina ens va regalar aquesta balada que parla sobre una trobada romàntica furtiva, la nostàlgia d'un amor d'estiu i el pas del temps. L'expressió nos dieron las 10 y las 11 doncs fa referència a perdre la noció del temps per estar gaudint de la companyia d'algú en una nit que s'allarga sense voler que s'acabi. Aquí sí que ha agafat també una mica amb pinces perquè diu concierto i dic, vale, doncs...
1: Bueno, compro, si lo diu, lo diu.
0: Compramos va. Barco, compramos
1: que
0: barco.
1: Que m'has tornat a portar estopa?
0: No, ara, clar, ara veurem.
1: Perquè és que només he vist aquesta.
0: Vinga, no, no, però abans dels Muñoz també li he volgut fer un homenatge al nostre estimat Robert Calvo.
1: Que als anys 40.
0: Cançó dels anys 70, però amb aquesta senyora.
1: A veure...

0: No saps qui és?
1: Però sí, quin és?
0: Crec que al Robert li agrada, no? Paloma San Basilio.
2: Home, li encanta.
0: Ah, Paloma, jo crec que si ens està escoltant el Robert estarà cantant allà, amb el seu cant que té.
1: I on diu concert? Ho ha dit ja?
0: No, és que es diu Concierto para un adiós. Llavors aquí he agafat el títol. Home, el títol de la cançó és vàlid, no?
1: Bueno, en teoria no, però és una llicència que us heu pres vosaltres durant aquesta temporada.
0: Sí, cançó publicada el 1975, és una versió del tema...
1: Aleshores tens milions de cançons. Concierto número 5 en do bemoll.
0: Havia pensat agafar un Bach, concert amb tal... No, però no ho he fet, no ho he fet. Aquesta cançó és una versió del tema Sombras o Feelings, és una balada melangiosa sobre el desamor i l'acceptació. El seu significat se centra en deixar anar una història d'amor que s'ha acabat. Parla de la tristesa de veure com els petons i els passos s'esborren sota la pluja, acceptant amb maduresa i nostàlgia que cal deixar marxar aquesta persona que per poder seguir endavant. Sí, sí, sí, molt trist, molt trist.
1: Ja pots acabar bé,
0: Ah, va.
1: Pot ser bona la cançó d'Estopa, que posis ara.
0: Quina cançó... Va, t'ho pregunto, ja que saps, quina cançó d'Estopa...
1: No he vist que portaves una altra vegada d'Estopa.
0: Tu com a estopafílica...
1: Pues me viene la raja de tu falda.

0: vicio, qué vicio. Ai, que ens agrada l'estopa,
1: Clàudia. I molt, a mi molt.
0: Però les antigues també les has escoltat?
1: O sí.
2: Les de gent gran?
0: Les que escoltàvem fa 20 anys?
1: Que sí, o sigui, és la discografia sencera. Totes són bones. A més, a la meva família li agrada molt, allà al poble la posem sempre en cotxe, quan anem a fer qualsevol cosa, Estopa està sempre present, llavors tota la discografia.
0: No conec ningú que no li agradi Estopa. Encara que sigui per lo simpàtics que són els dos, tu.
2: Crec que no són conscients, el David i el José, de tot el que representen per molta gent, eh? Sí que fan sold out a tots els concerts que fan i tot això, però que són molt especials per molta gent, sí. Mm-hmm. I porten molts anys sent-ho, pues la camiseta de los conciertos.
0: Hombre.
2: No podia faltar per tancar aquesta secció amb Estopa. Hem repetit amb Estopa, eh? Aquesta secció.
0: Ja pots agafar-te vacances, si vols. Ja pots marxar a vacances. No, que et queden 4 dies per acabar la temporada. Això s'acaba. Aquesta ha estat l'última secció de...
2: No sé si l'última per sempre. Això ho he de negociar amb el nou amic Robert Calvo.
0: Ja us barallareu, jo no vull saber res del vostre negociat. Però de paraula de cançó sí que ha estat l'única secció habitual, perquè, com hem dit, la setmana que ve serà una miqueta diferent.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Les millors entrevistes de la ciutat.
2: La guerra d'Ucraïna ja fa més de 4 anys que dura, un conflicte que ha marcat especialment tota una generació de nens i de joves que han crescut entre sirenes antiaèries, refugis i la incertesa del dia a dia. I com acostuma a passar, quan hi ha un conflicte bèl·lic, hi ha entitats que mostren la seva solidaritat a través d'iniciatives.
3: Un exemple el tenim en el programa Vacances en Pau, una iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara que impulsa Sor Lucía Caram, que des de l'inici de la invasió russa ha liderat nombroses iniciatives humanitàries per donar suport al poble ucraïnès i també a d'altres pobles. Dins d'aquest programa, aquesta setmana una cinquantena d'infants i adolescents ucraïnesos han arribat a la Seu d'Urgell per gaudir d'una setmana de descans en la que disfruten de convivència i activitats en un entorn segur i lluny de la guerra. Això és el més important. Durant aquests dies visitaran la ciutat, el Parc Olímpic del Segre, la Catedral de Santa Maria i, a més, participaran en tallers, excursions i activitats esportives pensades per oferir als infants un espai de pau, estabilitat emocional i esperança.
2: Sor Lucía Caram, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Com va néixer aquest projecte de Vacances en Pau?
4: Mira, nosaltres ja portem 3 anys organitzant unes vacances per 255 nens que portem al mes de maig, juny. Nens que ho fem aquest projecte amb el suport del Ministeri de Defensa i portem nens que tenen els pares que han mort o que estan ferits o desaparegut. I aquest any, com que sabien que estaven fent aquestes vacances, em van demanar si podien portar a nens que havien perdut de forma violenta en l'últim any els seus pares, a nens fills de policies nacionals d'Ucraïna. I bueno, vaig dir que seria que sí, però acabava de portar nens i la situació era complicada, però el bisbe de la Seu d'Urgell em va dir, va veure el documental que havíem fet nosaltres sobre Ucraïna, i em va dir, vull col·laborar, podem portar nens, no? Bueno, doncs vaig parlar amb la ministra de Defensa, li vaig demanar que em posés l'avió, i bueno, va sorgir així de poder donar resposta a una crida urgent que ens feien des de la Policia Nacional d'aquí per ajudar als fills. I es va sumar també un nens, un grup de nens també que estaven en la mateixa situació, però que no tenien res a veure amb la Policia Nacional. Cada dia està morint moltíssima gent, no? Papa Francesc em va demanar que m'ocupés molt del tema de la infància, i per això, per mi, era una prioritat, no? I, bueno, pues, que puguin anar, aquest grup era, els nens eren més petits, per tant, no podia fer activitat com quan són els més grans, de portar-los a Sagrada Família, a PortAventura, perquè com pots conduir un grup de nens de 6 anys, de 7 anys, que venen amb un estrès posttraumàtic, i el lloc ideal semblava que era aquest, que estan més, bueno, més protegits, és que poden anar al Parc Olímpic, que poden anar a fer excursions, però és un grup més reduït, són 50, tenim tutors, i és l'oportunitat de donar-les un espai per respirar i que vegin que hi ha una altra manera de viure, no? Tant és així que la primera nit el que ens van demanar, diu, aquí no caen missiles.
3: Ostres!
4: Passar tota una nit sense que no tenir una alarma, això és el que més els va cridar l'atenció als nens, no? Per tant, nens de 6, de 8 anys, i que el primer moment veies com veien en el avió que estaven per pujar, nervis, alguns que ploraven, però ja ahir ja estaven tots a la piscina totalment normalitzat i, bueno, pues, tindran una setmana de vacances
2: de
4: en pau o en pau, també. Exacte, que és l'únic que ens proposem, que puguin ser nens durant uns dies.
3: Parlant encara, Lucía, de l'estat d'ànim amb el que acostumen a arribar aquests joves, potser un dels anàlisis o de les imatges potser més colpidores és que això, no?, que fins i tot estan acostumats a sentir alarmes antiaèries i missils i explosions, no? Això és difícil, al final, fer-los oblidar de tot això, no?
4: Sí, de fet, els deien que per ells el búnquer és com si fos el pati del col·legi. I després, diu, aquí no surten a caçar persones? I com? Aquests nois venien del Donbass. Els seus companys havien estat segrestats pels russos i alguns han tornat, no? Bueno, pues, i ara què farem? Vosaltres teniu ben custodiat el nostre passaport, però nosaltres hem de tornar després perquè la mare o perquè la iaia està sola i nosaltres som els que hem de tenir cura d'ells. Nens amb aquesta edat que ja tenen un sentit de la responsabilitat i que, per exemple, m'explicaven les monitores que van estar ahir van estar tota la tarda a la piscina i van caure morts, però ahir a la nit van trucar per parlar a les seves famílies. I van anar a dormir alguns preocupats perquè havien dit que hi havia alarmes a la nit, no? Vam dir que es quedessin tranquils, que estava tot controlat, però clar, ells estaven tan cansats que van dormir, no? Uh-huh. Però a mi quan s'han aixecat, el primer que van demanar, què ha passat? Clar. No ha passat res, està tot bé, no? Pues el viure pendent de que aquests missils poden fer mal a algú. Tots aquests han perdut la casa, han tingut que estar desplaçats, han perdut els pares. Entonces, són nens molt petits que tenen una càrrega molt, molt pesada i un estrès que tu de moment els veus que estan rient i que estan molt bé, però de cop i volta tenen un moment de tranquil·litat i els veus que tenen la mirada perduda. Per tant, què passa en el seu cap, en el seu cor, amb aquesta realitat que ells han vingut, han viscut i que no veiem final? No veiem final. I això és el que més pena ens dona a nosaltres. Aquests nens han nascut en una situació de guerra i el que ens dona esperança és que estan veient una altra manera de viure. I després, quan veus els jocs que ells tenen, tots els jocs que tenen són de disparo.
5: Clar, és amb els que han crescut, sí, sí.
2: Jo et volia preguntar de la tornada a casa, a la realitat, perquè clar, per vosaltres ajudar aquests nens ha de ser una experiència fantàstica, meravellosa, però l'hora de fer-los tornar a aquella realitat també ha de ser molt dur per vosaltres, no? Ells potser tenen ganes per retrobar-se amb les seves famílies i sentir-se tranquils de que no els hi ha passat res, però per vosaltres, no sé si...
4: Per nosaltres
2: us deu trencar el cor, no?
4: Per nosaltres és dur, però com que quan anem allà estem amb ells, visitem les famílies, ho entenem perfectament i també entenem que han de tornar.
2: Clar.
4: Perquè és el seu país, ells volen...

0: volen construir-lo, ells volen defensar-lo, ells volen donar força, tenen un patriotisme molt fort, que, no, que és impressionant, com, com parlen del seu país, i bueno, pues és la seva vida, és la seva família, el seu entorn. Estan acostumats a normalitzar les coses, que hi ha un atac i l'endemà han de continuar la vida absolutament normal, però sí obren els ulls molt gran quan veuen que s'expliquen altres coses. I aquí tots els nens van tots els dies a la piscina, i aquí es pot anar al mar, i no hi ha mines en el mar. Aquestes preguntes que fan, ells diuen, bueno, pues en el nostre país, em diu un dels nens, no tindrem mines quan marxin els russos. Mm-hmm. Bueno, pues, que aquest llenguatge no se'ns ocorreria a nosaltres, més que si en un... Bueno, pues, jo vull aprendre a ser piloto de dron. Vam parlar amb una traductora, i després hi ha alguns que estaven en un col·legi de germanes dominiques, hi ha uns 4 o 5 que parlen el castellà, no? Uh-huh. Vull ser el que, piloto de dron para ver si puedo matar a todos los rusos que han matado a mi padre.
1: Sí, clar.
0: És molt dur.
1: És dur, sí. No, és la seva realitat, clar.
0: Clar, i ho hem d'entendre i els hem d'acompanyar i hem de... bueno, pues, nosaltres el silenci és el que més, i bueno, pues, donar-les sobretot. Jo crec que l'espai més regenerador per ells és la piscina. Ahí estan, pues, ahí estan en l'aigua, amb llibertat, i és el moment en el que es dona el sol, no pensen, juguen, i és bo que tinguin temps per no pensar.
1: I tant.
0: Que jo crec que això en ells és molt bo, no? I jugar, i divertir-se, i tirar-se aigua, ser nens, no? Per tant, el nostre objectiu en aquestes vacances és que siguin nens almenys per una setmana, i que sàpiguen que és possible viure d'una altra manera.
2: No és la primera iniciativa que impulses, Lucía. Des de l'inici de la guerra heu impulsat nombroses iniciatives d'ajuda a Ucraïna, també a d'altres països, per exemple la caravana de Bondat, on el mateix papa de Roma va beneir 31 ambulàncies que es dirigien a Ucraïna en missió d'ajuda humanitària. Tots sabem, o la majoria de nosaltres sabem, Lucía, que ets una ànima solidària, no? que impulses moltíssimes iniciatives. Donat bé aquesta necessitat d'ajudar, és un dels valors de l'Església, no? la solidaritat.
0: Jo crec que és el compromís de l'Evangeli, i si els cristians i els que creiem en l'Evangeli no fem tot el possible perquè algú estigui millor, no serem creïbles. Uh-huh. I a més, jo crec que tindrem una frustració tremenda perquè quedar-nos vivint un missatge que no som capaços de posar-lo en pràctica no dona sentit a la nostra vida. Jo crec que ajudar i estar al costat de les persones que ho necessiten és el que dona sentit a la vida, i descobrir que la nostra vida són vides. Per tant, el seu problema és el nostre problema. La humanitat té un problema, no? Per tant, jo crec que si la fe no ens impulsa a un compromís, és una fe que està morta, no? El problema és que la fe ens inquieta molt, que quan fas una cosa has de fer més, i has de fer més, i has de fer més. Bueno, lo millor que ens pot passar és que estem aquí en aquest món, jo crec que per servir-nos, per ajudar-nos, i fonamentalment perquè a tothom li mereixi la pena viure. I per aconseguir-ho falta molt temps.
1: I també iniciatives com aquesta, a banda de donar aquest descans a aquests nens que tan malament ho estan passant en aquesta guerra, també serveix, crec jo, per donar veu a aquesta guerra, que a vegades sembla que l'oblidem, no? Està allà però no en parlem tant. I crec que és important que no es deixi de parlar d'ella, no?
0: Jo crec que és molt important. És una guerra que en aquest moment està oblidada, i la indiferència davant de lo que s'està vivint a Ucraïna és quelcom que a ell els fa molt mal. Per tant, quan venen a visitar-nos, intentem que hi hagi algunes recepcions oficials, que vegin que els governs, que les entitats s'estan interessant, que estan preocupades per ells, perquè ells senten que el món els ha oblidat. Abans hi havia molta ajuda humanitària, avui l'ajuda que arriba potser sigui en armaments, però la gent passa moltíssimes necessitats perquè el món ja no parla d'Ucraïna. Hi ha algun dels nens que han estat quan va començar la guerra, que van sortir, que van estar aquí i que han tornat, i que els diuen al començament tothom ens rebia i ens enviava missatges i avui no existim. Mm. Quan sents que ells diuen, els nens, que avui no existim, això vol dir que ho escolten de les persones grans, no? Per tant, penso que hem de buscar totes les oportunitats per fer-lo i per explicar-lo. A mi el president Zelensky em va dir, és molt important que ens ajudeu, però que també expliqueu el que estem vivint, clar, no? Uh-huh. I jo crec que és, bueno, ho hem d'explicar i hem de... Sempre dic, hem d'intentar que els que ens escolten se'n sentin malament si no fan alguna cosa. Uh-huh. I quan vam passar el documental que havíem fet a la Seu d'Urgell, va venir el bisbe, no? I diu el bisbe, què puc fer? Dic, bueno, pues, què és el que t'inspira? Jo vull fer alguna cosa per la infància. Perfecte. Diu, bueno, transmet aquest missatge i que la gent senti la impotència si s'han quedat amb els braços creuats, que facin alguna cosa, no? Mobilitza la teva gent per una causa, perquè sí, preguem cada

0: dia per la pau. Però això és una mentira si no fem tot el possible perquè aquest nens, per exemple, els arribi la pau, no? Penso que hem de ser coherents i hem de fer que la nostra fe, que a vegades és tan espiritualista, tingui una concreció concreta. Si no, no ens creurà ni Déu, no? No ens creiem ni nosaltres, no? Per tant, penso que és molt important fer i explicar-lo i buscar que la gent s'impliqui, no? Per tant, jo us agraeixo moltíssim que dediqueu aquest temps. Ahir es complien 1.600 dies de la invasió a gran escala. Són 1.600 dies d'atac. Molts dies, i ahir a la nit jo m'anava a dormir i estaven en l'alerta en Kiev i amb uns missils mortífers que estaven caient. I dius, bueno, pues això no serà notícia. És notícia quan va ser l'atac massiu aquí i van morir molta gent, però ja l'endemà ningú parlava. És que tampoc podem viure, entenc, pendent de tot el que està passant al món. O sigui, hem viscut la situació de lo de Venezuela, però avui ja Venezuela quasi no és notícia. I és perquè tenim molts problemes i no ho podem assumir tot. Lo que jo penso és que podem explicar el que passa i que el que assumeixi un compromís se lo assumeixi fins al final. Jo estic complicada amb Ucraïna i quan diuen, per què no vas a Gaza? Diu, perquè estic amb Ucraïna. Però que cadascú que fa assumeixi alguna cosa que s'impliqui i que intente donar-li veu. Si cada un dona veu, almenys, intentarem estar connectats i no ser indiferents a lo que està passant la gent en altres llocs. I per altra banda, crec que és important que donem gràcies per estar on estem i per tenir cura de la pau al quilòmetre zero. I per donar gràcies per tantes coses que tenim i que els altres no ho tenen i que ho tenim normalitzat.
1: Sor Lucía, caram, deia abans el Gerard, que és una ànima solidària, però també podria afegir que inquieta i estic convençuda de que ja tens en ment alguna altra iniciativa, algun altre projecte per seguir ajudant a Ucraïna, no?
0: Pues sí, ara de moment estem treballant a l'oficina de la defensa dels drets dels nens per veure com podem col·laborar al retorn de tants nens que estan segrestats en aquest moment. I després, sí, bueno, pues ara portarem alguns ferits més aquí a Catalunya i al mes de setembre portarem ambulàncies i alguns vehicles també de suport, no? Bueno, pues això salva vides, ho hem vist, podem anar a la primera línia, ho entreguem i, bueno, pues això ens anima. Si no l'haguéssim vist, però l'hem vist i no podem deixar de fer-ho.
1: Sor Lucía Caram, moltíssimes gràcies per la feina que fas i aquests micròfons estaran sempre oberts per la vostra causa.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
0: Gràcies.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Els millors convidats que han passat per la ciutat.
1: Com cada dimarts, ja sabeu que acabem el programa parlant de literatura. Avui ho fem amb la Laura García, periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Bé, escolta, ja que tinc aquí, aprofito i et faig la pregunta del dia. Quin és el teu animal marí preferit?
2: El meu animal marí preferit, ostres, el dofí.
1: Ah, mira, té molts adeptes al dofí, eh?
2: Sí. El tauró m'agrada molt, perquè el tauró és un animal que és perfecte en la seva, bueno, la seva dinàmica i en la seva manera de moure's, però és veritat que em sembla més simpàtic el dofí, així que em quedo amb el dofí.
1: Però diuen que tenen una mica de mala lluna, eh, el dofí, que té mala llet.
2: Sí, i a més, jo estic convençuda que els animals a vegades ens els mirem depenent de la interpretació que en fa la literatura.
1: Totalment,
2: o el cinema.
1: Sí.
2: I jo crec que, per això he dit el tauró també, perquè jo crec que el tauró té mala fama, però és un animal que quan el coneixes és fantàstic i té una intel·ligència suprema, així que potser haurem de deixar de banda la interpretació que han fet les sèries i les pel·lícules i la literatura i fixar-nos en els experts i el que en diuen. I és veritat que el dofí també sempre ens ha sigut més amable, perquè és un animal que literàriament i cinematogràficament sempre s'ha tractat molt bé, però potser té, com dius, una mica de mala baba. En fi, són meravellosos els animals del mar, i el mar és un espai fantàstic que hem de cuidar també, perquè a vegades ens el carregarem abans.
1: Totalment.
2: Bé, jo avui parlant porto de llibres.
1: Clar, t'anava a dir que parlant de mar, al mar hi ha molta o molt d'aquest tema que parlarem avui.
2: Sí, avui aprofitant que és l'última secció abans de les vacances i aprofitant que les vacances haurien de servir per recuperar una mica la calma, per recuperar el tempo en el qual doncs, tot sembla que vagi més a poc, que els dies s'estirin una mica, no? La calor també ho porta, que fem menys moviments, que ens movem més a poc perquè tenim calor. Doncs avui parlarem d'això, de recuperar la calma. La literatura ens sap molt de recuperar la calma. De fet, una de les grans virtuts de la lectura és la recuperació de la calma. Fixeu-vos que la literatura o llegir és gairebé com meditar. Necessitem centrar tota la nostra atenció a la lectura per poder-nos concentrar i entendre i interpretar allò que estem llegint. És una mica el principi del mindfulness o de la meditació, centrar la nostra atenció en alguna cosa que capti absolutament tots els nostres estímuls i que sobretot ens evadeixi d'allò que ens ve preocupant, del nostre estrès. Per tant, la lectura ja ens llegir de per si ja recupera o fa recuperar la calma. Els experts diuen que llegir ens fa baixar les pulsacions, regula la nostra respiració, però jo crec que és una mica més enllà del fet biològic, no? Posar paraules al que ens costa expressar, sentir-nos menys sols en personatges que passen per coses similars a les que nosaltres passem, posar ordre al caos, que a vegades situacions difícils de la vida ens fan viure. Quan vius situacions emocionals molt complexes, vius sotmès en un caos, i a vegades la lectura posa una mica d'ordre i negativa. Ens ofereix distància i perspectiva, fem una mica un zoom, no? Sortim una mica del moment en el que estem vivint i posem una mica de perspectiva. Genera espai de pausa i respir, ens dona una mica d'allò com pensar, on reflexionar, que a vegades també ens consola i ens acompanya, i això també ens fa sentir més pausats i més tranquils. Obre les portes a la reflexió. Jo crec que queden poques activitats que permetin a l'ésser humà reflexionar, no? Pensar, donar voltes a una cosa. A vegades vivim tan ràpid que no tenim temps de pensar en allò que estem fent o en allò que ens agradaria fer, o si hem de canviar alguna cosa de la vida, pensar en què ens agradaria, no? I també ens ajuda a pensar que la calma no existiria sense l'angoixa, no? I per tant, que cap dels sentiments de l'ésser humà són negatius si sabem aprendre a gestionar-los. Avui us porto llibres que ens parlen de la calma o que ens retornen a la calma per diferents motius, i el primer us semblarà una mica sorprenent, però aquest mes de juliol i agost, que són mesos en què tindreu potser més temps per llegir, també és un bon moment per recuperar clàssics que a vegades ens fan una mica de mandra o que pensem que són molt gruixuts. Un dels llibres que avui us porto és Guerra i Pau, de Lev Tolstoi. És un llibre molt gruixut que fa molta por, però deixeu de banda els

una mica els prejudicis i aneu a buscar aquest clàssic d'un autor que es va passar gran part de la seva vida intentant descobrir quins eren aquells espais que donaven calma a l'ésser humà. Estem parlant

o personatges que viuen al front d'una guerra, no? Com aquests personatges que viuen immersos en unes situacions molt estressants trobaven sentit a la vida i sobretot aquests punts de calma. I té molt a veure amb aquest zoom que us deia abans, no? En intentar entendre que no som ni els primers ni els últims en els quals ens passaran coses a vegades dolentes i que la humanitat ha sabut adaptar-se als canvis per intentar sobreviure i nosaltres també podem fer-ho. I Lev Tolstoi d'això en sap moltíssim. El segon llibre que us porto també és un llibre que té molts anys, que segurament molts de vosaltres vau llegir a l'institut o fins i tot quan éreu adolescents, i és Siddhartha de Hermann Hesse. Avui dia hi ha molts llibres d'autoajuda i de creixement personal meravellosos, però aquest va ser un dels primers. De fet, Hermann Hesse va ser un dels primers autors a acostar-nos als beneficis de la cultura oriental, com els a Orient buscaven el sentit de la vida i ho feien a través de la provatura, d'assaig-error, però també de buscar aquelles coses elementals. Siddhartha fa un viatge en aquest llibre intentant buscar la felicitat. I no se'n surt, fa moltíssimes coses, no? Busca consol en l'amor, busca consol en, per exemple, en castigar el cos, en, per exemple, en fer dejuni, no se'n surt en buscar espais molt relaxats. Finalment, i faré un petit spoiler però molt lleu, troba resposta en el canvi del riu. Tot canvia la vida, també les coses dolentes, per tant, si ens parem a observar, veurem que no tot dura 100 anys ni eternament i que, per tant, els canvis també. Dos llibres que també posen una mica de zoom a la nostra vida, Breu història del món, de l'Ernst Gombrich, o L'infinit en un jonc, que és un llibre que us recomano si no heu llegit perquè és la història de la literatura i del llibre com a objecte. Són dos llibres que fan un recorregut per la història, un del món i altre de la literatura, per entendre que som molt més que el moment que vivim ara, que som fruit de molts anys i de moltes persones que han vingut abans i que estem aquí doncs, perquè la història ens ha portat per un camí concret. Tots aquests llibres que posen, que fan zoom out, o sigui, que fan zoom i que amplien a la nostra història, relaxen molt perquè ens fan sentir que, bueno, que formem part una cosa molt més gran que nosaltres mateixos. La literatura anglesa ens sap molt de recuperar la calma perquè els anglesos en saben molt, tenen aquesta famosa hora del te que no és res més que un aturar-se al mig del dia per fer una única cosa que és prendre el te, no? I per fer-ho posen les millors gales, mengen les millors galetes, fan el millor te, perquè fan un homenatge a aquest aturar-se, no? I no fer res més que prendre el te. En aquest sentit, hi ha llibres fantàstics, Retrat d'una dama, de Henry James, un clàssic meravellós, i un homenatge a no fer res, a badar, a aturar-nos. I això ho poden fer els rics, perquè són rics i ho poden fer tot l'any, però també ho podem fer nosaltres, que no som rics, i que de tant en tant tenim 10 minuts per no fer res, per respirar, per fer el badoc, que és una paraula fantàstica i un verb meravellós que tenim en català. Però també un hàbil prodigiós de l'Elisabeth von Armin, què faríem si tinguéssim un mes i no haguéssim de fer res en aquest mes? Doncs potser podríem llogar un petit espai amb gent que coneixem o no per anar a passar aquest mes i no fer res més que parlar. Totes les bèsties petites i grosses de Jim Elliot o la meva família i altres animals del Gerald Darrell ens recorden que tornar a la natura i als animals i al cicle de la vida és una bona manera de recuperar la calma i de tornar a viure en el cicle que vivim a la natura, que és més pausat i més d'espera. O Monterroso Mon Amour, de Lilia Leonard Seyfer, una història preciosa sobre la lentitud dels dies d'estiu, no? D'aquests estius de l'adolescència en el qual les hores passen molt a poc i sembla que no s'hagin d'acabar mai. Alguns llibres més ja per acabar, per recuperar la calma. Henry David Thoreau té un llibre fabulós sobre caminar. Què podem fer o com podem recuperar el caminar per caminar? No? A vegades caminem o sovint caminem per anar a un lloc, o caminem per arribar, o caminem i sobretot ho fem molt de pressa perquè l'objectiu no és caminar, sinó l'objectiu és arribar allà on volem. Doncs Henry David Thoreau, que a més s'han fet moltes edicions, té un elogi del caminar per caminar. Caminar mirant, caminar observant, caminar sabent per on hem passat, caminant sense que ens oblidi tot el que hem vist pel camí, no? I és un llibre que també retorna la calma perquè caminar té molt a veure amb connectar amb la terra. O en Un metro de bosc, de David George Haskell, un llibre fabulós, que va un experiment que es va fer per

Són les 7 i això és En Bones Mans. És Onda Cero Catalunya. Un programa de ràdio que avança cap a les 8 del matí i no para. De seguida arribarà l'estudi en Pitu Sitges, que és el nostre entrenador personal, que sempre ens posa en marxa, que ens fa fer exercici, però que sobretot, fa que després de l'exercici ens recuperem. Avui ens parlarà d'això, de la recuperació després de la tensió de l'exercici. És molt important, eh? És molt important i s'ha de saber fer molt bé i de respirar molt bé. Avui en parlarem força d'això, de la respiració, en l'hora que queda de programa. Per què? En Fran Toro.

0: més conegut també com a Francisco Mario Toro Gutiérrez, l'home que ens porta els llibres que curen, avui farà biblioteràpia ajudant-nos a respirar, amb un llibre que parla precisament d'això, de la importància de poder respirar. La bocanada d'aire fresco final, ens la portarà la Míriam Frank i el Forcea, amb aquesta flaire que ens porta al final del programa, d'alegria, de positivitat i de curiositat, la que té per explicar-nos els temes que sempre ens exposa aquí. Això en una hora de programa que serà prou intensa i que també ens portarà a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, on passen moltes coses habitualment, algunes de les quals les hem explicat aquí aquesta temporada. Avui en recuperarem una d'aquestes històries. Per tant, jo de vostès no em perdria res d'aquest programa que s'allarga fins a les 8 del matí. I que avui té una mirada posada, aquest programa i tothom, no? A
1: Nueva York!
0: Nueva York! Ai, sí, perquè avui, ja us ho explicaré al final del programa, estem celebrant un dia molt important que uneix aquesta banda i l'altra de l'Atlàntic. Vostè està pensant en el Mundial, no? No, no només això. Ho explicarem d'aquí una estona, però sí, avui el Mundial a Nueva York!
2: Si te quieres divertir...
0: Ai, si te quieres divertir, pon la ràdio esta noche y verás lo que te diviertes. Segurament ja hi ha moltes persones a aquesta hora despertes amb el nervi, amb les ungles, menjant-se les ungles, esperant a veure què passa aquesta nit. És el nostre cas. Posem aquesta música perquè vostè es desperti, que encara està dormint, que encara està fent el ronso allà entre els llençols. I ara em tapo per aquí, ara em tapo per allà, i ara dono la volta i una altra. No, home, no, que és molt tard ja i que podria estar vostè fent moltes coses. En qualsevol cas, bon dia.

0: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
1: Això és En Bones Mans, és Onda Cero Catalunya. Seguim endavant amb el relat d'aquest diumenge 19 de juliol del 2026. Avui recordant una de les grans històries que hem explicat aquí aquesta temporada i que ens porta a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. Els professionals sanitaris que treballen en aquell centre han operat una pacient d'un tumor a les vies biliars amb una tècnica pròpia del trasplantament hepàtic que manté l'òrgan en vida. Però ara ve el més interessant. Es manté viu alhora que està desconnectat temporalment de la circulació sanguínia. I aquí està la clau de tot. Allò que a un li fa descobrir la meravella de la ciència. Amb els procediments convencionals, un tumor com aquest, de la mida d'una pilota d'handbol i que envaïa estructures vitals, s'hauria considerat inoperable. Però al Vall d'Hebron els costa dir que no. Tenen això. Ja fa unes setmanes els vam explicar aquí la història de la Carme, la dona que va rebre el primer trasplantament de cara al món en aquell mateix centre. Havia picat moltes portes, moltes, rebent sempre la negativa per resposta. Però el doctor Joan Pere Barret, que és el director de la unitat de cremats, li va dir: Carme, aquí sí que ho podem fer. Bé, no ens desviem del que avui ens ocupa perquè de seguida recorrerem els passadissos del centre i ens haurem de rentar bé per entrar a quiròfan. I és que arribarem fins a l'escenari de l'operació. És la primera vegada que aquesta tècnica que els estic explicant s'aplica a Catalunya en cirurgia oncològica i la intervenció obre una porta per a pacients amb tumors que requereixen reseccions extremadament complexes i que fins ara rebien tractaments pal·liatius. Aquesta operació també és possible perquè es redueix el tumor amb un nou tractament d'immunoteràpia i quimioteràpia. Bé, ara ja els he explicat de què es tracta tot plegat i entrem a quiròfan.
2: Hoy estamos operando a una mujer de 58 años que tiene un colangiocarcinoma. Está situado en un sitio muy malo, está situado entre las tres venas hepáticas y la vena cava, con lo cual todo el drenaje del hígado está afectado. Esta señora además tenía un colangiocarcinoma localmente avanzado que ha respondido muy bien a un tratamiento sistémico con quimioterapia e inmunoterapia y ahora estamos en condiciones de operarla.
1: Aquest home que acaben d'escoltar és el doctor Gonzalo Sapisochin, nou cap de cirurgia general i aparell digestiu del Vall d'Hebron. Ell ha estat l'encarregat d'introduir la tècnica que els estic explicant en aquest hospital. Ens ho explica des de la porta del quiròfan, on una dona de 58 anys s'enfronta a aquesta operació pionera. Durarà 10 hores. I aquí ha mobilitzat un equip de 15 professionals, entre els quals cirurgians, anestesiòlegs i infermeres.
3: Utilitzarem la màquina de HOPE, que és una màquina d'hipotèrmia oxigenada, és a dir, que posarem líquid de preservació fred però oxigenat. El que farem serà posar-lo a través del fetge que estarà dintre del cos, però estarà, que no tindrà ni entrada ni sortida de sang. Per tant, haurà d'estar en unes condicions que no són les òptimes. Llavors, posant aquest líquid de preservació oxigenat, el que fem és millorar les condicions fins que no podem tornar a obrir l'entrada i la sortida de sang d'aquest òrgan. L'avantatge és que el que fem simplement, entre cometes, és l'entrada de sang dels vasos, és clampar-la, tancar-la temporalment, sense necessitat de tallar-la i haver de treure l'òrgan, perquè després això implica tornar-lo a posar i fer aquests nous empalmes, que això, evidentment, incrementa el risc de possibles complicacions.
1: Ella és la doctora Mireia Caralt, cirurgiana hepàtica aquí, al Vall d'Hebron. És una de les persones encarregades d'operar aquest colangiocarcinoma, que és un tumor poc freqüent que afecta les vies biliars, els conductes que porten la bilis fora del fetge i cap a l'intestí. Se'n diagnostiquen 2 de casos cada any, per cada 100.000 habitants. Un 30% dels pacients es poden operar des de l'inici, però els altres tenen metàstasi i tumors localment avançats, com és el cas d'aquesta pacient, i no poden rebre cirurgia d'entrada. Aleshores, es planteja un tractament i després s'intenta operar-los.
2: Para hacer esto, tenemos que hacer una exclusión vascular completa del hígado con bypass de toda la sangre y además, como el hígado va a estar sin flujo y sin outflow por lo menos unos 40 minutos o 60 minutos, vamos a perfundir el hígado y hacer una perfusión fría in situ con máquina de HOPE para que esté oxigenado. Realmente no hay otra manera de resecar este tumor. La única manera de conseguir un R0 es resecando la cava, resecando la vena hepática derecha y por tanto hay que reimplantar la vena hepática derecha, que es el único sitio por donde va a drenar el hígado. Sin hígado no podemos vivir.
1: Y la paciente ha conseguit sobreviure. Ella va ser intervinguda al novembre de l'any passat i va poder passar les festes de Nadal a casa. Al gener, la Cristina va tornar a la feina i a les classes habituals de gimnàs.
4: Va ser un procés d'un any i vam proposar això, la part aquesta de la teràpia d'immunoteràpia i la quimioteràpia, i ja això també va anar bastant bé. Després estava el dubte si l'operació podria acabar succeint o no, que era el meu somni, no?, per acabar de netejar tot això. I bueno, ha sigut molt espectacular, realment. Jo no m'ho puc creure que m'ha passat tot això que ara esteu explicant, perquè clar, jo veig la cicatriu i ja m'ho havia explicat, però més senzill. I és veritat que la recuperació va ser al·lucinant també, perquè els 8 dies ja estava a casa i caminant, i així és que no ho entenc. Però bueno, aquí està la prova, no? I sobretot molt, molt, molt agraïda a tots els metges, infermeres i anestesistes, i bueno, la llista és immensa. Ha sigut una experiència molt forta, però molt bonica a la vegada, i d'èxit.
1: Està molt satisfeta i molt contenta per aquesta intervenció, en la qual una altra peça decisiva ha estat el paper d'oncologia mèdica, perquè ella no hauria pogut entrar a quiròfan si no se li hagués reduït el tumor abans. Ara, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia començarà un estudi per avaluar aquesta combinació terapèutica després dels resultats obtinguts amb aquesta pacient. José Manuel Domínguez és el director assistencial del Vall d'Hebron.
5: Sens dubte això és una tècnica que aporta, sobretot, molta esperança a molts pacients que a data d'avui, amb la cirurgia clàssica d'aquest tipus de tumors, dels tumors de vies biliars, no podien ser operats, i que s'obre un gran camp per poder-li oferir una supervivència i una qualitat de vida que fins a data d'avui no es podia oferir.
1: Aquest nou enfocament pot oferir més respostes a pacients amb la malaltia avançada o amb tumors grans difícils d'operar. L'estudi el va iniciar el doctor Sapisotchin a la Universitat de Toronto, al Canadà, i ara es posa en marxa aquí, al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Una setmana més, marca Barcelona, marca Catalunya, marca Espanya. La millor marca.
0: Cada diumenge, des de les 6 i fins les 8 del matí, t'expliquem totes les històries sobre el món de la salut.
1: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. Pitu Sitges, com estàs? Bon dia.
6: Molt bon dia.
1: En Pitu Sitges, que arriba cada setmana aquí per entrenar el nostre cos i per ajudar-nos a entendre moltes coses de les que passen quan fem exercici. Uh-huh. I quan fem exercici ens hem de preparar i després ens hem de recuperar. I avui parlem de la recuperació després de l'exercici, que molta gent no és conscient de la importància d'això, oi?
6: Totalment. És quan tu vas al gimnàs, uh-huh, la recuperació sempre queda amb un segon pla. I és, vamos, primordial, perquè amb una bona... Si no tens una recuperació, uh-huh, els entrenaments molts cops no arriben al seu objectiu.
1: Clar.
6: Pots patir lesions.
1: Sí, sí, musculars i...
6: Totalment. L'estrès també apareix aquí, uh-huh, perquè com el teu cos no descansa, la fatiga està, uh-huh, constant. És superimportant. Jo sempre dic el mateix. No fa falta anar 7 dies... No, 24-7, impossible. Que vagis 3-4 dies, ja està bé. Uh-huh. És a dir, però un dia o dos dies de descans, si has d'anar al cap de setmana.
1: Vas dilluns, descanses dimarts, vas dimecres, descanses dijous, vas divendres, dissabte i diumenge és el dia del Senyor.
6: Totalment, però per exemple, si no vols fer així tan alternatiu, pots fer dilluns, dimarts, dimecres descanses,
1: dijous, divendres i dissabte i diumenge
6: dissabte,
1: pots descansar.
6: Si vols fer un descans o fer alguna cosa al matí i després tens mitja tarda i tot el dia, està bé, però també pots fer el recovery, la recuperació, uh-huh, fent exercici d'una altra manera.
1: És amb menys intensitat, clar.
6: Amb menys intensitat, un altre tipus d'exercici. Per exemple, si tu treballes força el dia que no has de fer força, treballa una mica els estiraments, clar. Que això la gent no estira mai. I és una dels... Vamos, cada dia estem parlant amb moltíssima gent que ve al centre que no estira. Que no estira, i aquests musculitos...
1: Estiràs important abans i després, no?
6: Sempre, però sobretot després, perquè si tu has fet un mal gest, recondueixes una miqueta el que és la musculatura, yeah. Però és que la majoria de persones que venen al centre a fer peses, dintre d'uns anys no es podran ensabonar ni l'esquena.
1: Yeah.
6: perquè no estiren, i és molt important estirar el múscul.
7: I a més, entenc que a l'hora de fer peses, jo no faig treball de força massa intens, però a l'hora de fer peses, aquesta gent que es muscula ha de fer aquestes sèries i descansar entre sèrie i sèrie, no, també?
6: Totalment. Hi ha gent que sap el que ha de descansar, no? Mm-hmm. Però normalment és entre un minut i mig, depèn quin exercici, mm-hmm. entre 45 segons, un minut i mig, dos, si treballes molta força. Però és molt adient fer la recuperació, perquè això també t'ajuda a controlar una miqueta el que és el cortisol, que és l'hormona de l'estrès, uh-huh. vale? I la testosterona també són importants, el creixement muscular i la recuperació.
7: Això és molt interessant, el de la testosterona, en els homes, eh? Parlo per mi, perdonin senyores que ens escolten, que ara no parlaré de vostès, parlaré de nosaltres, però és una evidència que quan un va al gimnàs, quan surt del gimnàs, té la testosterona pels núvols.
6: Bueno, més
8: sí,
6: que
8: sí,
6: la...
8: sí, sí, sí, sí.
6: Tens més les endorfines que la testosterona. Val, la testosterona el que, també.
7: El que tu vulguis.
6: Vale, però és igual, a les dones també els hi passa. Sí, al, no? Al feies, sí, sí, t'alliberen molt, sobretot, el tema de cortisol, que és l'hormona de l'estrès, i això també et regula una miqueta tot la teva calma, el benestar... És important, no? Però, ostres, jo crec que hauríem de parlar un dia del tema de la testosterona.
7: De la testosterona i l'exercici, no? Perquè sí que et dona una vigorositat l'exercici que no la tens abans d'enfrontar-te a ell o quan
6: no
7: ho fas.
6: No, totalment, totalment. Però jo, és el que et dic, quan tu acabes de fer exercici, sobretot, el cortisol et baixa, les endorfines pugen, és com una balança que se desequilibra totalment.
7: En aquesta recuperació, en l'exercici que hem de fer després de l'exercici, doncs, per exemple, és agafar-nos les espatlles i estirar-nos-les cap endavant, estirar les cames, sobretot, estirar els braços...
6: Els braços... I una cosa que no has dit, que estava esperant a que ho diguessis, i no ho has dit perquè la gent no estira, la part abdominal i la part lumbar. Sí. És superimportant. Fer estiraments, sobretot, del tema de piramidal per relaxar el que és el nervi.
7: Piramidal què és? Explica-ho.
6: El piramidal, diguéssim, imagina't un gluti.
7: Sí.
6: Vale? A la part mitja del gluti, ben a dintre.
7: Què vol dir ben a dintre? Venen dintre del gluti, sona fatal.
6: No al centre, al costat.
7: Ja t'entenc, ja t'entenc.
6: Entre el gluti mig i el gluti inferior, vale? Llavors, tu dintre de tot tens el piramidal, que és el que et permet estirar i enrotar, vale? Llavors, per al costat del piramidal et passa tot el que és el nervi asiàtic, que hi ha molta gent, sobretot, quan ja passes una certa edat, que pateix sobretot de la part lumbar, tengo ciàtica, m'ha cogido el nervio... Sí, és molt important, sobretot gent que està molt, o ha estat molt de temps de peu treballant, o que fa coses que ha d'estar a peu. És superimportant.
7: Quantes coses aprenem amb en Pitu, Em pareix que és el piramidal, la part piramidal que està aquí en els glutis i que hem d'estirar-los els glutis també.
6: Totalment, i la part de dintre, que tot el tema del psoas, també és molt important.
7: Què?
6: Psoas.
7: Psoas què és?
6: Psoas, és la part entre l'abductor i l'abductor, que no és el mateix, que la gent es pensa que és el mateix i una cosa no té res a veure l'altra. Una és el que et permet pujar i baixar la cama, i l'altra la que et permet obrir i tancar la cama. Llavors, tot aquest tema, els estiraments són essencials i s'han de fer. I això et pot prevenir una lesió, una sobrefatiga, un sobreestirament també.
7: També a certa edat, quan vostè fa certs exercicis aeròbics a casa...
6: Totalment.
7: D'aquells, això també li pot comportar algun problemet si no escalfa una miqueta abans.
6: Totalment.
7: Tot s'ha d'escalfar a la vida.
6: Tot. S'ha de posar a punt.
7: S'ha d'escalfar i després s'ha de fer l'exercici d'intensitat. No val escalfar i després no fer-lo.
6: S'ha de posar a punt, però bueno, va haver una època que tothom feia exercici a casa amb vídeos i bueno, patien lesions.
7: Sempre posem el símil del cotxe, dèiem allò del motor que necessita benzina, que és el nostre cos per anar a fer l'exercici. Els cotxes, quan els aturem, jo no soc conductor, però sé com funciona un cotxe. El cotxe quan l'atures necessita refredar el motor, baixar les revolucions, no?
6: Totalment.
7: És el mateix que el cos.
6: Pues el cos és igual. I una altra cosa molt important que jo sempre faig molt incís a les meves clientes, als meus clients, que és relaxar-se per la teva salut mental. És a dir, si tu vas al gimnàs, en principi, per trobar-te millor, però això et crea un estrès perquè no relaxes, no estires, vas fatigat, estàs més hores, hi ha molta gent al gimnàs...
7: Saps què pots fer també? Que això és molt important. Exercicis de respiració després de l'exercici. Respirar no vol dir això que fem mecànicament, que estem fent ara, en Pitu, jo i vostè, que ens escolta, mecànicament. No, no. Vol dir concentrar-se en la respiració. És a dir... pensar, ara controlaré la meva respiració, procedeixo a escoltar-la i a tractar-la bé.
6: Totalment.
7: I llavors guanyarem moltíssim. Quan vostè controla la seva respiració, guanya molt en salut. I també estirant després de l'exercici, que és aquest exercici de recuperació després de l'exercici d'intensitat.
6: Totalment. Jo recomano tot el que acabes de dir és intentar controlar, que no pots controlar, però sí tot el sistema nerviós parasimpàtic, vale? Que és totes aquelles coses que fa el teu cos automàticament.
7: Tu sí que ets parasimpàtic.
6: Ets
7: extrasimpàtic.
6: Coses que fa el teu cos que, si no pares a pensar, és com els batecs del cor. O...
7: Sí, sí.
6: Això s'ha de treballar sempre.
7: Molt bé, Pitu, doncs la setmana que ve farem més coses aquí. Que vagi bé.
6: Molt bé, adéu-siau. Gràcies.
0: En bones mans, la salut des de la ràdio.
7: Una vegada més, arriba a l'estudi del programa una dona que és la investigadora de la pell, la Petra Delicado de la nostra expressió facial. Encara que vostè es pensi que ningú, només vostè, sap el que passa sota la seva dermis, no. Hi ha una dona que hi veu més enllà, ella i tot el seu equip, magnífic equip, que treballen al Passeig de Gràcia de Barcelona. Doctora Beatriz Beltrán, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
7: Això de ser investigadora de la pell...
8: M'ha encantat.
7: Li encanta. És que jo ho penso, dic, la doctora Beltrán és la Petra Delicado de la pell, perquè és que, a més, ella, a vegades, quan em mira, penso, deu estar pensant que tinc aquí una arruga de més? No. La doctora Beatriz Beltrán és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, experta en harmonització facial i, a més, és l'única integrant espanyola de la Societat Internacional de Complicacions Estètiques. I si hi ha un moment de l'any en el qual ens podem complicar la vida, pel que fa a la pell i a l'estètica, és l'estiu, aquest moment que estem vivint. Exposició al sol, més calor, més suor, el clor de les piscines, la sal de l'aigua del mar, en fi, moltes coses, els aires condicionats, els ventiladors, tot això li anem posant sobre la pell i dins la pell, perquè absorbeix tot això que li posem al damunt. I no sé si estem en el moment més complicat de l'any per la nostra pell.
8: Efectivament, l'estiu és un moment absolutament crític per la nostra pell. Moltes vegades hi ha molts pacients que em venen i em diuen: però quin tipus de pell tinc? Doncs moltes vegades depèn de l'època de l'any, depèn dels tractaments que ens estem fent, depèn de les cremes que ens estem posant, de l'alimentació. Això fa que la nostra pell al llarg de l'any vagi variant. Per això, a vegades, una crema que ens funciona molt bé, després dius: m'ha deixat de funcionar. No és que ens hagi deixat de funcionar, és que la nostra pell ha canviat. I ha canviat moltes vegades per agressions externes, per canvis en la humitat, amb el calor, amb la suor, i llavors això

0: fa que sigui molt important adequar el tipus de tractaments, per exemple, amb cremes, que ens fem en qualsevol època de l'any i en diferents èpoques de l'any.
1: Acaba de tocar un tema que és capdalt en la societat d'avui, que és això que es diu l'skincare, les cremes que ens posem o que ens deixem de posar, i crec que podríem fer un capítol la temporada que ve de skincare aquí a la ràdio i explicar quines són les millors cremes, com ens les hem d'aplicar, quines ens hem d'aplicar i a quina hora del dia. Però de moment parlem de l'estiu, que és que aquest moment de l'any en què moltes persones no només es maltracten la pell, sinó que se la noten pitjor, més tibant, més apagada, més seca. Suposo que l'exposició al sol és un dels condicionants, no?
0: Exactament. Llavors és molt important fer tractaments per preparar i per anticipar-nos a què passa durant l'estiu? Doncs passa tot això. Doncs preparem la nostra pell perquè no pateixi tant després d'aquestes agressions de sol, de tot.
1: Que I com la podem preparar ara que arriben les setmanes pitjors de l'estiu?
0: Doncs mira, jo sempre dic fonamental és que nosaltres les cèl·lules de la pell es renoven cada 30 dies. Canviem totalment totes les cèl·lules de la pell. I nosaltres aquestes cèl·lules que es van renovant les anem perdent de forma espontània i no ens donem compte. I moltes van quedant en les capes més superficials. Llavors, de tant en tant, és important fer una bona exfoliació per eliminar totes aquestes cèl·lules mortes, perquè això farà que quan nosaltres ens posem les nostres cremes, inclús la nostra protecció solar, tingui pues, més homogeneïtat perquè no hi haurà aquesta...
1: No?
0: Exactament, perquè no hi haurà totes aquestes cèl·lules mortes. Per tant, algo fonamental que jo recomano abans de l'estiu és fer una bona hidrodermoabrasió de la pell, és a dir, una bona exfoliació per eliminar tot...
1: Hidrodermoabrasió, ens fem amb aquest concepte, que vol dir que crema el que hi ha sobre de la cara d'aquesta pell sobrant, no?
0: Això és un tractament que es fa amb una exfoliació, però es fa respectant, perquè no hi hauria, no deixa cap tipus de senyal a la pell, i es fa a través com si fos un poliment, no? Quan tu poleixes, que tires una mica d'aigua, doncs això és un tractament que es fa a la clínica, que és molt més evolucionat, és molt més evolucionat i és molt més tècnic, però és aquesta eliminació d'aquestes cèl·lules mortes, però fan una hidratació al mateix moment que eliminen aquestes cèl·lules mortes. Per tant, és un tractament no invasiu que no deixa cap tipus de senyal a la cara.
1: És que aquesta és la clau dels tractaments que fa la doctora Beltrán i tot el seu equip, que són no invasius i, a més, no requereixen de cirurgia, en aquest cas, a la cara, cirurgia facial. Quins tractaments medicoestètics que s'apliquin en aquests mesos d'estiu, en l'època de calor, podem fer-nos abans d'enfrontar-nos, per exemple, al mes de vacances?
0: Molt bé. Pues sobretot, intentar hidratar prèviament perquè patirà una gran deshidratació la nostra pell. Llavors, per això tenim tractaments que són meravellosos. Ara també s'ha posat com molt de moda, però realment és un tractament molt adient per aquesta època de l'any, els polinucleòtids. Els polinucleòtids
1: són... A veure, un altre concepte. Polinucleòtids,
0: sí.
1: Què són?
0: Els polinucleòtids és un tractament regenerador que fa que la nostra pell es posi a treballar i això aporta una hidratació des
1: mentre
0: de l'interior.
1: Mentre nosaltres deixem de treballar perquè anem de vacances?
0: Exactament, doncs així posem la nostra pell a treballar i això què fa? Doncs aporta hidratació, aporta una regeneració des de l'interior. Això es fa amb un tractament amb petites injeccions que depositem a les capes profundes de la pell i això a poc a poc va posant, no és cap relleno, no canvia la morfologia de la nostra cara, no és cap estimulador de col·làgen, és un tractament que simplement hidrata, aporta luminositat i millora moltíssim la qualitat de la pell, ideal per aquesta època de l'any.
1: Polinucleòtids, és aquest tractament que es poden fer a la clínica de la doctora Beltrán al Passeig de Gràcia de Barcelona, és un dels més interessants de cara a les dates que estem vivint, a l'estiu, però també n'hi ha d'altres que poden preparar-nos la pell per aquesta sobreexposició, no? al sol.
0: Exactament. Com hem dit, la bona neteja de la pell, això farà que exfoliem aquestes cèl·lules mortes i després tenim tractaments perquè, clar, al final a l'estiu volem lluir la nostra millor versió i durant l'estiu pues, fem més ganyotes perquè hi ha més sol, arruguem més les arrugues d'aparèixer les arrugues. Exactament. Ara, les arrugues d'expressió es fan molt més intenses, no? Llavors és una època ideal per treballar amb relaxants musculars que fan dues coses, eviten que aquestes arrugues d'expressió es facin més profundes i en segon lloc ajuden que aquestes arrugues que ja estan profundes pues es suavitzin però de forma molt natural i ho podem fer d'una forma realment mantenint l'expressió de cada persona.
1: És a dir, són relaxants musculars específics i concentrats a la zona de la cara facial.
0: Exactament, els músculs facials. Llavors es fan amb infiltracions en aquestes zones i el que fan és modificar una mica que l'arruga d'expressió no sigui tan forta.

0: Molt bé. La doctora Beltrán també parla d'un concepte que és el Glow Up BB, que és un tractament que és per veure's bona cara, no? I es fa en una sola sessió, això?
1: Exactament. Es fa en una sola sessió perquè hi ha molts pacients que no poden venir molt a la clínica, llavors hi ha tractaments que en una única sessió, que es pot fer un cop a l'any, ajudem a fer dues coses. En aquest cas, treballaríem amb una radiofreqüència que estimula molt la formació de col·làgen, però que a més té una capacitat molt important de fer un tens de la pell. Què aconseguirem això? Al ser una radiofreqüència que actua directament a la pell, hi ha una millora molt, molt important amb la pell. Farà que la teva pell llueixi d'una forma molt més sana
0: i molt
1: més natural.
0: Que quan et vegin, puguis dir, glow up, baby. No?
1: I després estimula col·làgen. És una de les, es diu que és la tecnologia que fa el collagen banking, que és el banco de col·làgen. És a dir, al final nosaltres envellim perquè perdem col·làgen, i amb aquesta tècnica el que fem, almenys durant un any, fer que les nostres reserves de col·làgen estiguin per sobre de les nostres pèrdues. Per tant, no envellim.
0: És a dir, que aquest tractament té vigència en el temps, no dura 15 dies. El seu efecte, vull dir.
1: Això tu fas i la millora està per sempre. El que passa que hem d'entendre que nosaltres, igual que quan t'operes i et fas un lifting facial, seguim envellint. Llavors, almenys durant un any, no envellim en tema perquè les teves reserves...
0: Guanyes un any de temps al temps.
1: Bueno, no perds el col·làgen que hauries de perdre. Llavors, al final, el col·làgen és una proteïna que fa que la nostra cara es despengi i si jo el perdo, es despenjarà més. Però si almenys preservo aquesta pèrdua, doncs evitaré que es despengi d'una forma més evident.
0: Per acabar ja, una persona vol... arriba de vacances amb bona cara, aquella, perquè clar, molta gent se'n va al poble on van a l'estiu, volen que tota la seva família els vegi bé. Quin tractament necessita ara mateix perquè no se li facin tan evidents aquestes arrugues d'expressió, aquesta cara que ha tingut durant tot l'hivern d'aguantar a la feina, del dia a dia? Quin és el millor que es pot fer per posar a punt, una posada a punt?
1: Molt bé. Jo, en aquest cas, Robert, recomanaria, perquè al final són tractaments molt individualitzats. Hem parlat de forma genèrica de coses que funcionen molt bé a l'estiu, però jo recomanaria que vinguessin a la clínica, que fem una visita i que a partir d'allà l'assessoraríem sobre el millor tractament.
0: El cafè per a tots no val en aquest cas, és una medicina personalitzada la que fa la doctora Beatriz Beltrán al Passeig de Gràcia número 78 de Barcelona, on són expertes en tractaments sense cirurgia, tant facial com també corporal. A més, ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen, algunes ens les acaba d'explicar aquí, a tot el món són tècniques pioneres i les aplica la doctora Beltrán amb resultats molt satisfactoris. Poden seguir totes les novetats al web doctorabeatrizbeltran.com, que és drabeatrizbeltran.com, o a Instagram, al compte @drabeatrizbeltran, @drabeatrizbeltran. El seu telèfon de contacte és el 93 487 74 66 93 487 7466. Doctora, moltes gràcies, bon estiu. Ens retrobem al setembre, que vagi bé.
1: Moltes gràcies, adéu-siau.

0: Quan sona aquesta sintonia, jo em poso alegre. Alegre i trista a la vegada, perquè sé que s'està acabant el programa, quina pena. Però la part positiva és que arriba a l'estudi en Fran Toro. Fran, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert. Escolta, això de part positiva, part negativa, em recorda alguna cosa que segurament a tu t'agradava. A veure, no sé si l'estic encertant o no, Divendres a la nit, potser?
0: Intueixo per on vas.
1: A la tele?
0: Sí, clar. Ell, que em coneix bé i m'estima, sap com tocar-me la fibra, perquè no m'estaràs intentant dir que jo sóc una supertacanyona. Amigo, és a dir, que jo sóc la parte negativa, perquè ha sonat així, que jo sóc la parte negativa, i no, jo sóc la parte positiva. Se'n recorden de la careta d'un, dos, tres, la parte negativa, la parte positiva, i si algo falla, el responsable és Narciso Ibáñez Serrador. És a dir, que jo sóc la parte positiva, però tu també, perquè no t'estic intentant dir pas Don Cicuta.
1: A veure, només faltaria. Sí, sóc un bon home i sí, ja ho saps.
0: Home, que porta llibres sota el braç no pot ser un mal home. Un home que parla de cultura i de literatura no pot ser pas un mal home. Un home que imparteix història de la humanitat a l'institut. Uh-huh. Doncs

0: Doncs és un humanista, no? Per cert, ara que parles de Don Cicuta, deixa'm que t'expliqui una anècdota i l'explicaré a l'audiència perquè potser algú no la coneix. La va explicar una vegada en Chicho Ibáñez Serrador. A Don Cicuta, Valentín Tornos, es veu que li va arribar la popularitat molt tard, és a dir, aquell personatge, Don Cicuta, li va donar la popularitat ja molt tard en la seva carrera. I anava pel carrer, després de tota una vida fent teatre, i la gent deia, Don Cicuta! I ella girava i deia... Si tu me llames Don Cicuta, jo te llamo... I feia un pareado, que no farem aquí, perquè és una hora molt protegida, aquesta. Bé, en qualsevol cas, no ens desviem del que ens toca, que en aquest programa és parlar de salut, de benestar, i quan sembla que ja ens estem quedant sense aire, perquè arriba al final del programa, arriba en Ferran Toro, i ens porta l'oxigen de tot plegat. Ens porta allò necessari, imprescindible. Això que dèiem, no, Fran? A l'oxigen, no?
1: A l'oxigen, allò que ens manté vius, d'alguna manera.
0: Clar, perquè sense això que ens entra per les fosses nasals i per la resta del cos, no podríem fer el que fem ara, que és viure, no? Perquè quan això s'acaba, ja és que s'acaba tot. Però no ens referim a l'oxigen que entra d'una manera mecànica al cos, no? És a dir, respirar, vostè diu, sí, jo respiro, no. Respirar ha de ser una cosa, o hauria de ser-ho, una cosa conscient, meditada, pensada. De fet, en la meditació, l'aire, quan es pren i com s'expulsa, és una cosa crucial. Per tant, avui respirem.

0: Cada diumenge de 6 a 8 del matí, en bones mans a Onda Cero Catalunya.
1: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
2: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama al 900-272-272. Verisure.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem el repàs cultural a la Garrotxa. Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot es transforma en una gran pista de circ amb el cicle Circ a la Plaça. Espectacles gratuïts pensats per a tots els públics que combinen acrobàcies, dansa, humor i música en directe en un dels espais més singulars de la ciutat. Vinga, seguim cap al Penedès amb una proposta que barreja astronomia, vi i gastronomia. Dissabte 18 de juliol, la Masia Mas Rebell de Sant Martí Sarroca acull una nova edició de la Nit d'Estrelles, una experiència que inclou observació astronòmica amb telescopi, música en directe i un sopar maridatge entre vinyes. El preu és de 96 euros per persona. Sense marxar del Penedès, dissabte 18 de juliol, la Torre Ramona de Subirats serà l'escenari del concert d'Alba Careta Group dins del Festival Música a les Vinyes. La trompetista i cantant presentarà el seu disc Panical en una vetllada que combinarà jazz contemporani, territori i vins locals. Les entrades costen 20 euros. A Lleida, durant tot el mes de juliol, Caixa Fòrum programa el cicle Petits Cinèfils, petites heroïnes amb grans històries, un conjunt de projeccions familiars que reivindiquen personatges femenins, valents i inspiradors, amb presentació i debat posterior per compartir l'experiència entre petits i grans. L'entrada val 5 euros. I acabem amb música i festa. Els dies 17 i 18 de juliol, Salou acull una nova edició del Festiuet, amb artistes com Detallets, Figaflaues, Buos, La Pegatina, Els Pets o La Gossa Sorda. Dos dies de concerts al Parc dels Emprius en un dels festivals més multitudinaris de l'estiu català. Els abonaments a partir dels 70 euros.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrans.
4: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
5: És evident que el Barcelona, tras entrar en la norma del 1-1 de Fair Play, puede permitirse diversas gestiones y contrataciones.
6: En clau Barça, després de 14 temporades al conjunt culer, ja va anunciar el seu adeu, però avui ha anunciat el seu equip. Alexia Putellas ja és nova futbolista.
7: Això esperen al vestidor espanyolista. Els partits jugats fins ara han tingut de tot i res ha afavorit al conjunt blanc i blau.
8: Marruecos se puede considerar europea también, ¿no?
9: Geográficamente, desde luego, no.
10: Bueno, no, pero yo entiendo lo que quiere decir Pedro. O sea, Marruecos ha fichado, ¿eh? Marruecos es una selección que ficha, porque no hay jugadores o hay muy pocos nacidos en Marruecos.
0: De dilluns a divendres, de 2:15 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
4: Tornem dilluns 17 d'agost.

0: minuts abans de les 8 arriba a l'estudi la Míriam, Frank i el Forcé. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Una dona que ens posa la pell de gallina com sempre passa quan entra a l'estudi, que ens emociona i que ens explica coses curioses que passen al nostre cos en el nostre dia a dia. I avui quina toca?
1: Doncs mira, parlant de gallines, parlarem de galls.
0: Ah, sí?
1: Tu vas tenir molts a l'adolescència, això que... Comences a parlar així?
0: Ah, jo crec que no vaig tenir massa galls.
1: No?
0: No vaig ser... Ni vaig tenir galls, ni vaig tenir grans. Vaig tenir una pubertat una mica bastant bona.
1: No sigui que encara no t'ha arribat.
0: Segurament.
1: Jove...
0: Ara ho entenc tot.
1: Un regalet et veig.
0: Soc prepúber encara. A veure, perquè a molts nois, sobretot nois, eh?
1: Sí, és cosa de nois.
0: Clar, és que a més hi ha un
1: moment que és... Ja en tenim prou les noies, a la pubertat, no ens doneu més coses.
0: Això passa sobretot quan hi ha el canvi de veu, aquell moment
1: exacte.
0: En el que un nen deixa de ser nen i passa a ser home.
1: Però t'has preguntat alguna vegada per què els nois tenen aquests galls que no tenen les noies, que també pateixen molts canvis a la pubertat? Sabeu que a l'inici de l'adolescència el cos dels homes doncs, comença a experimentar aquests canvis com l'aparició de pèl facial i corporal, els hi creixen les espatlles,
0: sí.
1: També creixen en estatura...
0: A vosaltres de cop us creixen els pits.
1: Exacte, i també us creix la laringe.
0: Sí.
1: A veure, és veritat que els canvis es produeixen en els dos sexes, és evident, però parlem de la laringe. Mentre que les noies, la laringe i les cordes vocals se'ls hi allarguen i es tornen més gruixudes, fent que el seu to de veu baixi.
0: Uh-huh.
1: En el cas dels homes, la testosterona, que és la vostra hormona,
0: sí.
1: Provoca la inclinació de la laringe i l'aparició d'aquesta nou al coll que teniu vosaltres.
0: Bueno, jo no tinc un mai de nou, també t'he de dir. No tinc un mai.
1: Sí.
0: No tinc
1: és
0: nou.
1: Que, però se't desplaça i et creix, vull dir.
0: Sí.
1: I això fa que... Bueno, que el canvi de veu en els homes sigui més exagerat.
0: Sí.
1: Anem a aquesta nou. És que està just on estan les cordes vocals i quan es desenvolupa doncs deixa un major espai perquè el so ressoni i això fa aquesta transició, aquest canvi
0: de veu. Jo t'he de dir que a mi la nou de l'home em sembla horrorós, em sembla una part del cos horrorosa. Zero atractiva,
1: home,
0: no
1: és maca. Home, sí, està marcada, però bueno...
0: A mi no m'agrada, em fa una mica de fresa a mi la nou.
1: El problema és quan ets noia i tens
0: nou.
1: La nou i aleshores...
0: Yeah. Clar. Sí.
1: Surten tonteries com surten en algunes dones als presidents i aquestes coses que diuen.
0: Ja, bueno.
1: Doncs això, quan aquesta no ho creix i deixa aquest major espai, això fa que us canviï la veu. Però el canvi és tan bèstia que la veu s'ha d'adaptar.
0: Sí.
1: I durant aquesta adaptació,
0: ha
1: que dura uns
0: galls.
1: Mesos...
0: Clar, és com un escalfament de la veu.
1: Exacte, és quan apareixen aquests...
0: A mi a vegades m'ha passat que he deixat de veure un nano de 12-13 anys durant dos mesos i de cop i volta té veu d'home i dius, ostres, què li ha passat en aquest?
1: La veu d'home i el bigoti aquest curs,
0: el bigoti,
1: quatre palets...
0: Sí, el bigoti que apareix, de quatre palets...
1: Ai, mare de Déu, senyor...
0: Ja, però és que això passa.
1: Sí.
0: A tu també et van sortir quatre pèls en algun lloc,
1: sí,
0: un dia.
1: Però es treuen. Bueno, que cadascú faci el que vulgui.
0: Sí. No, en els nois, home, començar-se a afaitar el bigotis als 10 anys potser no és...
1: Home, però als 10 anys...
0: Jo recordo un noi que anava a la meva classe, que per cert vaig somiar amb ell fa uns dies, no sé per què, que tenia una barba d'aquestes poblades ja amb 12 anys. Tancada, tancadíssima. Sí.
1: 12 anys?
0: 12 o 13 anys, sí, tancadíssima, a més. Dura com un, amb uns pèls durs.
1: Fa una pena fer aquest canvi,
0: sí,
1: perquè...
0: Sí.
1: Jo crec, personalment...
0: Ho diu ella perquè és mare d'un noi que havia...
1: I d'una nena.
0: I
1: el canvi de les nenes és molt més maco que el dels nois. És que us poseu molt lletjos, pobrets.
0: Ja.
1: En aquest bigotet, els alls,
0: quan...
1: els grans... Després ja tot millora.
0: Quan
1: tot
0: la filla de la Míriam va... Allò que es diu se hizo mujer...
1: Va fer el canvi.
0: La vaig veure, com que la veig cada 6 mesos... De cop i volta vaig dir, ostres, què li ha passat?
1: Aquesta senyora
0: aquesta
1: que hi ha
0: senyora
1: casa
0: qui
1: teva,
0: és?
1: Qui és? Sí, tothom m'ho diu, que és una dona ja.
0: És una dona, sí, molt bé.
1: I ben guapa.
0: Doncs per això ens surten els galls a l'adolescència, no sé si a cap adolescent escoltant-nos a aquesta hora, potser està tornant de festa, que
1: home,
0: sàpiga què passa
1: si
0: per això.
1: Si tenen 12 anys que no tornin a anar a festa.
0: Bueno, avui en dia...
1: S'estan aixecant per fer-se la llet.
0: Molt bé, Míriam, doncs t'espero la setmana que ve aquí per explicar més curiositats. Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
0: Això és En Bones Mans, és Onda Cero Catalunya, ens acostem a les 8 del matí. Tornem a la cuina aquesta hora i hem entrat a l'inici amb la Montse Pombo, que ens ha fet l'esmorzar, i ara podem fer el dinar, no? Això pot ser el dinar d'avui, o de demà, o de quan vostè vulgui. Perquè són uns canelons de carbassó farcits de pollastre i ricota. És una versió saludable dels canelons tradicionals, perquè, diguéssim, que clar, no porta la pasta, porta el carbassó, que és molt més saludable, i reduïm així considerablement els hidrats refinats. Què necessitarem per fer aquests canelons? Doncs miri, 3 carbassons grans, 400 grams de pollastre cuit,

0: casa i això ho gratinarem uns minuts. I ara vostè dirà, i la beixamel on és? Clar, la beixamel saludable, saludable, saludable no seria. Però jo entenc que uns canelons sense beixamel no són canelons. Per tant, com que aquí apostem per la llibertat individual de cadascú, si vol, hi pot posar la beixamel.
1: La recepta de la setmana.
0: Esclar que sí, aquí no coartem la llibertat de ningú.
1: En bones mans, amb Robert Calvo.
0: Un programa que explica una notícia positiva abans d'acabar i és que el Servei Català de la Salut i l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, l'Hospital Universitari de Terrassa, l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell i el TAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, han signat aquesta setmana un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center. És un projecte que donarà servei a la població del Vallès Occidental, del Bages, del Berguedà, del Solsonès, del Moianès i de la Cerdanya amb l'objectiu de reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient o la pacient. El Comprehensive Cancer Center és una xarxa d'altes garanties homologada per la Unió Europea que busca que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030. I abans d'acabar, com sempre, la música que avui ens porta a l'altre lado del charco. Amen.

0: Això cantava Nino Bravo, aquesta Amèrica que és tan àmplia i tan diversa. El 19 de juliol del 1991, els líders polítics de 22 països iberoamericans es van reunir a la ciutat de Guadalajara, a Mèxic, per signar la primera declaració de caps d'estat que va donar origen a la Comunitat Iberoamericana de Nacions. Aquesta fita històrica va permetre que les afinitats històriques i culturals que uneixen Iberoamèrica esdevinguessin un instrument d'unitat i de desenvolupament basat en el diàleg, la cooperació i la solidaritat. El 2020, els ministres de Relacions Exteriors d'aquests 22 països van acordar fixar el calendari el 19 de juliol com a Dia d'Iberoamèrica. Per tant, avui és un dia de celebració i també una oportunitat perfecta per honrar i per enfortir els llaços culturals que ens uneixen els d'aquesta banda de l'Atlàntic amb els de l'altra banda de l'Atlàntic, l'Amèrica Llatina, Espanya i Portugal. I és que a banda dels llaços que hem teixit al llarg de la història i dels ponts invisibles que hem construït, la d'avui ha de ser una jornada d'agraïment també a totes les persones que, des d'Amèrica, han vingut aquí a fer Catalunya rica i plena i a portar-nos la seva cultura, les seves arrels, tot el que portaven des d'allà. I que fan així, de Catalunya, una cultura diversa, amb moltes sensibilitats, amb molts sons, amb molts colors i amb moltes maneres de parlar una mateixa llengua. I m'atreviria a dir que dues llengües diferents, perquè els americans que venen a Catalunya i aprenen el català, el parlen amb aquest to, amb aquest aire en alguns casos de l'Amèrica Llatina, que a mi m'agrada tantíssim. En fi, això ho celebrem aquest diumenge, que hem anat a Puerto Rico amb l'Alicia Escribano i que aquest vespre, senyora, senyor, aquesta nit, haurem d'anar
1: a Nueva York!
0: A Nueva York!

1, s'acaba el Mundial, senyora i senyor, i no ho podia fer de cap més bona manera que celebrant aquest dia d'Iberoamèrica i d'aquesta unió que ens que teixim entre una banda de l'Atlàntic i l'altra, Espanya i, en aquest cas, l'Argentina. Bé, el verano a Nova York ha de ser bastant insuportable, potser encara més que l'estiu de ciutats com la de Barcelona. Però, en fi, aquesta nit estarem pendents.

pendents totes i tots d'això i ens anirem a descansar uns dies fins a la setmana que ve a les 6 del matí, que tornarem a ser aquí per explicar les històries de la vida. Ara la millor ràdio segueix aquí a Onda Cero amb Hello i després Gente Viajera. Nosaltres ens retrobem aquí diumenge que ve, misma hora, mismo lugar.

0: Nueva York.
1: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.
2: Descubren células madre.
3: Arranca 1995.
4: Llega la inteligencia artificial.
5: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
7: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
6: El CaixaForum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
7: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
6: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
7: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
6: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
7: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La ciutat. Amb Míriam Frank.
8: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
9: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
10: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
11: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
8: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
12: Buenos días, let's go! Una hora menos en Canarias.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Well, sometimes
12: I go out by myself. Muy buenos días a la ola de calor. Y buenos días a todos los que van ya con la roja puesta. Como decía el maestro Serrat, hoy puede ser un gran día y mañana también. Si todo sale esta noche en New York, New York, como deseamos. La historia a veces se viste de poesía y escribe que un bebé rollizo de 6 meses, hijo de inmigrantes, se ha bañado por una estrella emergente del fútbol para un calendario. El bebé se llama Lamine Yamal. La estrella, según a algunos la más brillante de la historia, es Leo Messi. Lamine adora a Messi, pero no llega a tiempo de jugar nunca con él. Pero lo más improbable, por no decir lo imposible, ocurre. A veces ocurre. Y esta noche ambos se encuentran en el MetLife Stadium de New Jersey. Para uno es el primer mundial

0: a decir adiós a la soledad. Mamás en Acción, para que no haya ni un niño solo en los hospitales. Dona en mamasenacción.es.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: España, a por la segunda estrella con nuestros precios imbatibles, como en la sandía entera rallada a 49 céntimos el kilo y la cinta de lomo de cerdo en trozos a 4 euros con 39 el kilo, del 17 al 19 de julio.
3: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
5: Si estàs escoltant aquest anunci perquè et diguem el preu espectacular i les quotes increïbles del Volvo XC40, el nostre SUV amb tot el disseny, tecnologia i seguretat de sèrie, ens sap greu, no t'ho podem dir. Vine, esbrina-ho i descobreix l'XC40 als nostres concessionaris o a volvocars.es. Finançant amb Volvocars Financial Services a través de Bancos de Telem fins al 30 de setembre de 2026.
6: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
7: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
8: Encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica coneixent projectes escolars, projectes institucionals i també parlant amb experts. Avui coneixem un projecte audiovisual amb el documental com a protagonista que s'anomena Next Us.
9: Next Us connecta cinema i educació per treballar continguts curriculars, fomentant el pensament crític, la interpretació del món i l'alfabetització mediàtica dels més joves. Es tracta d'una nova metodologia educativa impulsada pel director de Docs Barcelona, Joan González, en la que el documental forma part de l'aprenentatge escolar. Més de 400.000 alumnes, 1.000 escoles i 8 països europeus ja integren aquest mètode que posa a l'abast del professor més de 100 documentals, 1.400 clips curts i prop de 300 activitats didàctiques.
8: Parlem amb el seu impulsor, Joan González.
10: Nosaltres som tan atrevits que ens hem plantejat anar a l'aula i quan piquem a la porta i ens surt el senyor Aristòtil, li diem, escolti, vostè ha contribuït amb la paraula oral. Quan ens surt el senyor Gutenberg, diem, vostè ha contribuït amb la paraula escrita. Els hi portem als germans Lumières perquè contribueixin amb la paraula visual. És a dir, nosaltres pensem que si algú veu alguna cosa, l'entén més fàcilment que si no pas la llegeix o l'escolta. És a dir, és entendre a partir de veure allò que, a més, és documental, és a dir, és real, i cap d'ells ha estat pensat pel món educatiu. És el nostre equip pedagògic que els hi treu aquest suc perquè puguin ser útils en el procés d'aprenentatge, no? Per tant, és aquesta seqüència, i aleshores l'equip educatiu el que fa és donar-li sentit i veure en quin moment, en quina matèria pot ser incorporat perquè els nois i noies aprenguin, no? Aquest projecte nascut aquí, i aleshores quan vaig parlar amb Alemanya i amb Grècia, que van ser els primers, els hi vam dir, aquest és el projecte, us voleu sumar? S'ho van estudiar i van dir, ok, entrem. Actualment a Alemanya hi ha 100 escoles, a Portugal hi ha 100 escoles, però la gran sorpresa és de fa 3 o 4 mesos quan mirem des d'on s'ha entrat a la plataforma i descobrim que s'ha entrat des de 154 països.
7: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.

0: cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
2: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
3: Gràcies, molt bé.
2: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
3: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso de la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
4: Muy buenas, entrega urgente de parte de Onda Cero para María Virtudes.
5: Sí, soy yo.
4: Pues aquí tiene su pedido. La mejor información, deporte, entretenimiento y entrevistas con los protagonistas del momento.
5: Sí, sube, sube.
6: En Onda Cero nos entregamos para dar siempre la mejor oferta de contenidos, enfoques y voces. Onda Cero, tu radio.
1: La actualidad de Cataluña
7: siempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. Onda Cero, Punès, / Catalunya. Onda Cero, Lleida.

0: potencial de tot el panorama estatal. Nascut a la Seu d'Urgell fa 36 anys, ja té una àmplia experiència com a tècnic, però a més, a base de treball, esforç i talent, no para d'aconseguir èxits. L'últim, amb la consecució de la Copa de la Reina 2025 amb el Club Baloncesto Jairis de la localitat murciana d'Alcantarilla, de 43.000 habitants i amb un pavelló amb capacitat per 1.200 espectadors. És un projecte humil, però amb una base sòlida i un futur prometedor.
1: Títols així tan celebrats és perquè són inesperats i això no és que arribéssim a la Copa sense confiança, al contrari, l'equip arribava en un molt bon moment tàctic i també emocional i de confiança, però en cap cas imaginant-nos d'arribar a diumenge vius i de guanyar a Avenida, no? Doncs són aquests cap de setmanes màgics, aquests moments màgics que s'han d'aprofitar, els hem aprofitat i bé, de posar-nos les mans al cap, sí. És un projecte jove, un projecte ambiciós, a darrere hi ha gent que en tenia moltes ganes de tirar endavant aquest projecte i d'anar a poc a poc escalant llocs a la taula classificatòria i mirar aviat els de dalt. És la tercera temporada que estem que el club està a primera divisió, és el primer cop que participem a la Copa de la Reina i bé, sens dubte això és haver donat dos passos endavant de cop, però s'ha de seguir sent humil i fent les coses bé perquè haver guanyat aquest any no et garanteix èxits del futur.
0: El Bernat Canut és un dels noms propis de l'esport català.
2: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con sí. Julia Otero.
1: Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, gracias a que tenemos más de 200 talleres, David ha podido elegir uno cerca del trabajo. Así le hemos arreglado el parabrisas y sus problemas de agenda.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
4: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
3: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama al 900-272-272. Verisure.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Si España marca el día 19, tú acumulas. Hacer la compra bien es sumar un 1% adicional al 8% habitual por cada gol de la selección en tus repostajes en gasolineras Carrefour. Y le metes el turbo a tu cheque ahorro, solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
8: Estàs pensant a canviar de cotxe? Hi ha un nom que has de conèixer. Geely. Sí, Geely. Potser avui encara no et sona, però ben aviat no deixaràs de sentir-ne a parlar. Perquè Geely és una marca d'automòbils que ja triomfa arreu del món i forma part del grup propietari de Volvo Cars, Lotus i altres marques de referència. I ara, els seus nous vehicles arriben a Lleida. Descobreix-los a Geely Auto 3000, a la Ella 11, quilòmetre 9,4, al mateix concessionari Peugeot de Lleida. Geely Auto 3000. Recorda aquest nom. Geely, nova a Lleida, gran al món.
9: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació.
10: Estan reconeguts per l'EDUCAC per la capacitat del projecte d'implicar tota la comunitat educativa per promoure, com deies, Adrià, l'ús del català i també per ser un gran exemple d'educació mediàtica. Què aporta aquest projecte en quant a l'educació mediàtica i a l'esperit crític?
11: Bé, intentem doncs, que dins d'aquest projecte integrar també diferents activitats per fer-los raonar una mica sobre la informació que els hi arriba. Uh-huh. No? Per exemple, doncs, abans de Nadal hi va haver el primer curs, vam fer un especial del Guirigall, basat en fake news, en notícies falses.
10: Us arribava entre els companys, mira, he vist a TikTok que ha passat tal cosa, i ja us la creieu. Però potser ara, en fer aquest programa de ràdio, he pensat, espera't, potser aquesta notícia no és real. Anem a contrastar la informació. Us ha ensenyat l'Adrià, doncs això, que s'ha de mirar mitjans digitals seriosos, que no podem refiar-nos de tot el que surt a les xarxes socials. Això us ha servit una mica en aquest sentit?
12: Sí, la veritat és que algunes coses que potser sonaven difícils de creure, encara les podries reafirmar més, de que no són veritat.
10: Molt bé.
12: Amb coses que així que ens ajuden a veure que no és una notícia real.
10: Un dels objectius, no, d'aquest projecte.
11: Sí, sí, és important i és una cosa que ens preocupa, la veritat. Estan molt exposats a cada vegada a més informació i és fonamental realment que ells siguin crítics i amb tot això, perquè al final, encara que siguin nens, s'estan formant, i algun dia deixaran de ser nens i seran adults, i és important que no es deixin dominar per aquestes informacions falses i treguin les seves pròpies conclusions i aprenguin a contrastar realment si la informació que els arriba és certa o no.
9: 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
7: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Nacional d'Hoquei sobre Patins, nascut a Igualada el 31 de juliol del 1975. Està considerat un dels millors porters de la història d'aquest esport. Format a l'Igualada, amb qui va guanyar 4 Copes d'Europa, ha jugat al Barça, Piera, Lloret, Liceo, Blanes i Girona. També va ser internacional amb la selecció espanyola. El 2014 va fitxar pel Girona Club Hoquei i allà continua. I a Baró explica per què ha relat el club gironí.
1: Bueno, va començar tot sent una miqueta... Perquè jo vaig plegar mitja temporada del Club Patí Blanes, no? I jo necessitava entrenar, evidentment. Jo necessitava no fer un peron tan llarg. I el Club Girona em va donar l'oportunitat d'anar a entrenar en el club. Simplement entrenar. Però bueno, jo estava tan a gust, estava tan content i tot això, i em van dir si em volia quedar. I bueno, pues vaig dir que sí. Era un club de primera nacional catalana, no m'importava, jo ja havia fet, creia que ja havia fet tot el que tenia de fer en el hockey, i vam dir, bueno, pues pugem aquest club a Hockey Lliga i mantinguem allà un cert temps. Jo no m'imaginava 9 anys aquí ja, però goita, jo m'imaginava un parell o 3 anys, pugem a Hockey Lliga i plego, goita, pues és mentida. Vam pujar i m'he quedat aquí i estic supercontent.
0: Jaume Llavarola és un dels noms propis de l'esport català.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
4: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. L'actualitat de Catalunya
5: sempre va amb tu.
2: Entra a OndaZero.es
5: /Catalunya.
2: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaZero.es /Catalunya. Onda Zero Lleida, la teva ràdio.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
7: Pues ponemos punto y final al programa de hoy con el señor notario que nos hace el acta de lo que hemos visto hoy en Gente Viajera.
8: Pues señor Lamelo, puedo dar fe de que hoy hemos comprobado que hay viajes que empiezan con una maleta y otros delante de un cuadro de Matisse. Nos hemos ido hasta San Francisco para descubrir que el arte también es una magnífica excusa para cruzar medio mundo, y hago constar que viajar siendo celíaco ya no tiene por qué ser una gincana gastronómica, que siempre es una buena noticia. Después nos hemos escapado a Sotogrande y Marbella, donde el verano parece tener residencia permanente.
7: Es un buen sitio. Ahora se quedará Yolanda Viladecans para contarnos lo que pasa en el mundo, y la próxima semana Lorena Pérez Mansillas. Feliz verano y hasta septiembre.
9: Son las 2 de la tarde, es la 1 de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
10: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
9: Buenas tardes. 7 horas, solo 7, para la gran cita que va a paralizar 2 países, España y Argentina. Los dos luchan por hacerse con la segunda estrella en este Mundial de Fútbol 2026. El sueño para la Roja empezó aquí.
11: Va a mirar el crono. 10 segundos. Está acabado. ¡Final!
12: ¡Sí!
11: ¡Final! ¡Final! ¡Final del partido! ¡España está en la final! ¡España 2, Francia 0! ¡Qué orgullo de selección!
9: Orgullo de selección del que hace gala su entrenador Luis de la Fuente, convencido de la fortaleza de su equipo para hacer este sueño realidad. Está nervioso, pero por otra cosa.
13: Estoy bastante nervioso porque volvemos en helicóptero y eso me pone realmente nervioso. Lo demás, no. estoy tranquilísimo.

0: primer gel. I després ja debatrem, perquè fins i tot, en cas de que no et posessin res, Sergi, el propi gel ja es anirà desfent. Per tant, ja serà una aigüeta més o menys fresqueta, no? Per tant, garantim primer el gel. O sigui, el gel seria el més important en aquesta equació, no?
1: Sí, sí, a més, si me serveix per trencar el gel.
0: Això també és veritat.
2: Sí, a vegades ho has de fer allà al marbre.
0: Sí, sí, on piques el gel? On te'l piques, el gel, Sergi?
2: En el marbre, i faig granitzats.
0: Fas granitzats en el marbre, eh? Hi ha gent que passa l'estiu al mar i el Sergi el passa al marbre, que és... En...
1: És més fresquet, eh? Si quan al damunt...
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, és dels llocs on s'està millor de casa, el marbre, el marbre. Sí, sí. No hi ha, no hi ha mar que per bé no vingui, en aquest cas, perquè és allò fresquet, pots picar el gel. I la pregunta, Sergi, quan un pica gel, pica ben fort, la gran pregunta és, aconsegueixes que tot vagi més o menys on volies que vagi del vas? O allò surt desperdigat en totes direccions i vas recollint trossets de gel tot el dia?
2: No, no, es fa dintre del sac, no el trec del sac, eh?
0: Tens un saquet on tu el piques.
2: Clar.
0: Val. O sigui, amb un saquet...
1: És com un sac de boxa i li va...

0: saps? Vull dir, et deixes anar tota la mala gaita en els cops al saquet, vas a saco, que es diu, i després el fruit d'aquesta distensió, diguem-ne, muscular, emocional, neuropsicològica, a sobre després tens granitzat.
1: Sí, sí, ho pots transformar en caipirinhas i coses d'aquestes, mojitos, sempre, és que sempre diu, tens un resultat òptim.
2: És la millor època per relacionar-se, perquè te tienes que poner el hielo. Però ara, imagina't que relaciones a l'hivern, t'has de posar gel i dices, mare mia.
0: Clar, és veritat, és veritat, no fa tanta mandra, no?, a l'estiu, haver-se de posar gel, per exemple, per un cop o per alguna cosa, no? Perquè dius, bueno, mira, quasi ponmelo por todo, saps, no? És a dir, ja que el treus, doncs te'l vas passant per tot arreu. El granitzat, quin és el... Sou de clàssics de granitzat, llimona, principalment?
2: El gel passat per tot arreu, sí, sí.
0: Sí.
2: El gel.
0: Bueno, si te'l passes per tot arreu... Sí, si te'l passes per tot arreu, pot ser que després no trobis segons què, perquè amb el fred ja sabeu que... Saps? Que...
2: Sí.
0: Bueno, tot va per dentro, sí. Sí, però bueno.
2: El hielo por el cuerpo.
0: Sí, el hielo por el cuerpo. De granitzat sou de clàssics, és a dir, aneu a tiro segur amb la llimona o proveu nous sabors? Per exemple, no, jo què sé, maracuyà o kiwi.
1: El mar
0: de Cullà, està allà al nord-est.
1: Maracuyà, kiwi, què més hi ha? Papaya.
0: La papaya.
1: No? Hi ha
0: de cafè, que és que... Que passa és que també et dic que el de cafè, el problema que té és que si ja costa dormir per la calor que fa, si a sobre te'l fas de cafè organitzat pots empalmar dos dies seguits sense dormir, perquè clar, tot això altera una mica. Però bueno, no a tothom afecta igual el cafè o la cafeïna o el d'això, no? El cafè en llet.
1: Ara amb la calor que fa tampoc es pot dormir gaire.
0: No, per això et dic, vull dir que tampoc perds gran cosa.
2: Jo per no dormir, un got de cafè amb gel i a dormir.
0: Cafè amb gel abans de dormir, eh?
2: Claro, está fresquito.
0: Sergi té una genètica diferent.
2: Perquè produzca sueños, la mente ahí despierta.
0: Clar, però quan es diu això està a temperatura del tiempo,
1: d'ara i amb el canvi climàtic, quin tiempo?
0: M'ho poses a 40 graus. A 40 graus el Sergi només vol whisky, no vol...
1: Quan va graduar-se a la vista també diu el mateix, posa'm en un de 40 graus.
0: Sí, home, ja posats a posar graus, posa'm en 40.
2: Un quarenton. En 40, me quedava ahí.
0: Sí, el Sergi es va quedar en els 40, no va passar. Escolteu una cosa...
2: En els 80, no? Claro.
0: Escolteu una cosa, en els... Ara que hem vist en els mundials, no? Que decideixen fer la pausa d'hidratació. La meva pregunta és, diuen que és... aquí perquè tot sempre li traiem el d'allò comercial, algunes idees que anem regalant des de 1722, que vam començar a fer la secció. La idea seria, si tot això s'ha fet, perquè diuen que és un tema econòmic, que llavors amb la pausa fan publicitat de no sé quantes coses i tal, aquí hi ha un negoci que no s'està explotant, que és posar un bar no a l'estadi, sinó a la gespa. O sigui, tenir una franquícia,
2: una barra.
0: Tenir una barra allà al partit i...
2: O tres o quatre...
0: Sí, no, però posen una només, que et vinguin tots cap allà, perquè llavors aconsegueixes, per una banda, o sigui, això pots guanyar el premi de les Nacions Unides al Fair Play, que es diuen.
2: Recorxen el colze allà, no? Bueno, allà en la barra recorxen el colze.
0: O limen les perezes, que es diu, és a dir, tu per començar t'assegures que...
1: Con lima i peres.
0: Limes i peres. Limes és perezes. Limes és perezes. Totalment d'acord. Doncs el tema seria...
2: Algo que rasque, que me quite las asperezas.
0: Que te saque las asperezas, sí. Bueno, el kiwi per fora te les treu. Escolta'm una cosa.
2: Esto va pasando el tiempo quan fan això o està parat el temps?
0: No, el temps segueix comptant, per això han de descomptar més minuts ara al final.
2: Pero esto es tiempo muerto. Esto será,
1: mira que

0: és que els tios aquests de la FIFA no han descobert que si tenen un crono i el paren,
1: sí.
0: No cal que vagin sumant després minuts.
1: Ui, no, això...
0: No hi han arribat aquí.
1: Això seria molt modern.
2: Madre mía, y es, només està ferit el temps.
1: Clar, no està mort, no? Se fue de parranda. Sí, aquest temps està ferit.
2: I haciendo una charla táctica ahí en la barra, no?
1: Sí, no, és que hi ha negoci, Sergi, perquè ja et consumeix tothom.
2: De... Un tirador, ponme una...
1: Clar, i allà, a sobre, Sergi, les begudes te les regalen.
0: I unes tapilles, també.
1: Sí, exacte. Fiques, depèn del país. Típic del país. Què és Espanya-Argentina? Et toca la final a Espanya-Argentina. Doncs pues fiques unes tapites de jamón i unes empanades. I ja ho tens fet. I un mate també.
0: Bueno, mentre els de la selecció argentina a la seva barra estan consumint i fent un asado, els de la selecció espanyola estaran a la seva banda consumint i menjant jamón, truita de patates,
1: sí,
0: aquí, unos boquerones...
1: Una truita, sí. I els altres fent un asado, sí. I en aquesta pausa després surt guanyant Espanya, perquè després de l'asado es quedaran mig clapats els d'Argentina, perquè clar, tu imagina't després un asadito, mare meva.
2: El dulce de leche.
1: Sí senyor, el dulce de leche. Sí. Si fas molt dulces de leches d'aquestes, et troben targeta groga. Si vas repartint moltes leches, el partit és possible que te les treguin. Sí. Que bo que és el dulce leche, tu.
0: Sí, ja li pots dir a l'àrbit que era un dulce, que sí. No s'ho creu.
1: No, che, dulce de leche, sí. No, jo t'he vist tarjeta amarilla per intenció. Si hi ha pauses d'hidratació, la meva pregunta és, hi hauria d'haver pauses d'alimentació també? És a dir...
2: Hombre, claro, tu pausa. A veure, s'acaba el deport.
1: Que no siguin la mateixa. És a dir...
2: Venís a jugar o venís a comer?
1: Una
2: vegada vaig dir amb unes atletes, venga, 5 vueltas, i una hizo 2 i se puso a comer. I ja no volia. Igual me he equivocado del sitio. Igual la pista de l'equisme és mi lugar. I ja està, clar.
1: Bueno, hi ha aquella prova que fan els 1.600 metres a la pista, que és a cada volta s'han de beure una cervesa sencera abans de fer la següent volta. La primera la fan molt bé, l'última ja costa mantenir-se al carrer l'1, ja costa el seu. Doncs, escolta, doncs això, igual que hi ha pausa d'hidratació, que en faci una altra d'alimentació. I allà doncs, poden menjar alguna coseta, un tentempié, unes tapetes, unes braves, alguna cosa lleugereta, així.
0: Sempre patrocinat, sempre sí. Patrocinat, això, per fer uns calorons.
1: I també, i després una pausa doncs, de descansació seria en aquest cas, que doncs amb unes hamaques, saps? Amb un...
2: Tanta tonteria, però això què és? Sí. Si hasta los estadios están tapados, però això què és?
1: Sí, això és veritat.
2: Però ¿dónde está el fútbol? ¿Dónde está el fútbol? ¿Dónde está el campo embarrado en Bilbao? Ahí venga, que se para en el sote ese de agua la pelota y no sigue avanzando, que es lo mejor.
1: Tots corren i la pilota s'havia quedat allà 3 quilòmetres, d'allà no la treien ni amb grua aquella pilota, és veritat, És veritat. Jo saps que he pensat molt en aquest Mundial, en una cosa que vam comentar fa temps en una secció dels Tribuneros, que ric sempre que la recordo, quan vam parlar del que era jugar a futbol en els patis de col·legi, quan tots fèiem el pati a la mateixa hora, i tu et ficaves de porter i et xutaven igual 12 pilotes al mateix moment, perquè tothom estava jugant
0: a l'hora. Hi havia 3 o 4 partits a l'hora.
1: Hi havia 3 o 4 partits a l'hora. Sí. I podia ser que tu haguessis de parar la pilota d'un altre partit i un altre porter salvava el teu, saps? Hi havia camaraderia, oi, en aquestes coses, Marc?
0: I sí que hi havia normes autèntiques, Hi havia el penalti indirecte, el penal i gol és gol, el que si xuto i rebota amb d'una altra classe i entra gol també val.
2: Eso, la pelota de plata, que sí, cuando estás acorralado por los rivales, la pisas y tienes que parar, que está plana.
1: El problema, Sergi, és que quan ja estava molt trepitjada, cada cop costava més xutar-la, perquè, clar, ja pràcticament no tenia alçada com perquè poguessis xutar i xutaves al terra.

0: Reia directament, no? I xutaves pilota i un tros al terra. Però és veritat que, clar, la velocitat o la capacitat també del porter de parar-la, quan més plana era, també era molt més difícil, perquè jo era inagafable ja directament, no?
1: Sí, la veritat és que ja allò era migajas, era detritus. Però se li salia un trozo...
2: En allà sí que érem tots virtuosos del balón. Bueno, en aquest cas de la pilota de plata.
0: Sí.
1: Se daba vueltas la pelota de plata y se le veía ahí la puntita esa que le salía.
0: Sí, era com un trosset de la suposada pilota que volia reclamar una mica d'atenció, no? Dic, mira, em poso aquí perquè si algú vol xutar aquí, no? Però clar, allò era molt, molt complicat. I no tenia la sensació...
1: Sí, mucho fútbol, pero tú, aquest any, que no ens has pogut aconseguir una entrada per la final.
0: No, la final del Mundial ha estat complicat, ho he intentat, eh? He demanat a la FIFA, he dit, a ver, tribuneros, nits de ràdio, hombre, sí, nits, els tribuneros, los escuchamos, tal, però és que estan contades. Es diuen que es pagaran autèntiques barbaritats per tenir un seient a la final, eh? O sigui que...
1: Sí, yo le he dicho a mis hijos, coged las maletas que nos vamos, que he cogido 60.000 euros para 4 entradas, las más baratas, eh?
0: Mare meva, el que pot costar, doncs això, no? Una entrada a la final i clar...
1: Si coges un cohete, ves l'antigravedat i lo ves des del cielo, nen.
0: Des de l'estació internacional, Marc, es veu, es pot veure el futbol o com que han tapat els estadis ara no es veu tant?
2: Ah, és que me'ls han fet aquí tots coberts i ara, hòstia, el dron d'aquí dalt no m'agafa les imatges, clar. Collons. Però jo, bueno,
0: el
2: que tenim aquí...
0: El Marc tirava un dron,
1: Sí. Sempre paguen justos per pecadores, culpa de
2: l'obra. Més o menys sabem el qui ha guanyat en funció dels coets i petards que veiem que surten de la Terra.
0: Clar, però que vosaltres no els veieu, o sigui, veieu puntets, no? Perquè els veieu des de dalt, els coets.
1: Són coetes.
0: Sí. Escolta, jo us volia, ja per anar acabant, us volia fer una...
1: No,
0: però tornarem. Ja puc avançar. En este momento puedo avanzar a estas horas de la noche que la temporada que ve, a partir de setembre, els tribuneros tornaran. O sigui, podrem tornar... Això és una...
1: ¡Qué pasada, sí!
0: Sí. I, però abans...
1: Bien.
0: Ens han demanat una proposta a veure si podem solucionar, perquè us explico, resulta que ara hi ha molta polèmica, perquè
1: ya estamos.
0: Sí, exacte. Bueno, tenim temps, perquè tenim 4 anys per solucionar-ho. El tema és tant que teòricament d'aquí 4 anys el Mundial es juga a Espanya, Portugal i Marroc. Però al mateix temps, el partit inaugural serà també Argentina, pues Mèxic...
2: Jo ja això no aniré. Jo no aniré a Andorra.
0: Andorra, per fugir de tota la història, no?
2: Sí.
0: Doncs el tema està en que hi ha molta competència...
1: Però, ja estan fent coses rares. Ara ja lo hacen tienda en la Groenlàndia.
0: En la Groenlàndia.
1: No, està... En una estació de la gasolinera que estan ahí haciendo la inauguración.
0: ¿Esto qué es? Sí. Ves que no facin la inauguració a l'estació internacional del Marc, eh? Però la idea és que la problemàtica està en que tothom vol tenir la final que es disputi al seu país, no? I llavors ara Marroc ho vol fer a un estadi que estan construint prop de Casablanca. A Madrid ho volen fer a la Casa Blanca, perquè ho volen fer al Bernabéu, sí, que no deixa de ser també la Casa Blanca, i Barcelona també voldria, amb el nou Camp Nou, que clar, tindria molta més capacitat, per exemple, que el Bernabéu per acollir la final. Jo la primera proposta que volia fer era la següent. Si només han d'haver dos parts, que juguin una part al Marroc i la segona part que la facin a Espanya, per exemple. I llavors, si s'han de dividir entre la part espanyola, entre el Bernabéu i el Camp Nou, doncs que de la segona part, la primera part fins a la pausa d'hidratació es faci al Bernabéu i després la segona part, de la segona part, la facin al Camp Nou. Com ho veieu, això?
2: Bueno, es más fácil, mira.

0: Que juguen, ai, que juguen, que hi ha Portugal, Marroc i Barcelona i Madrid, no?
1: Sí.
0: Que s'estan disputant.
1: Sí.
0: Pues mira, la primera part, fins a la primera pausa de detenció, el Marroc. La segona part de la primera part, això sembla els hermanos Bach.
1: Sí, l'acte contratante a Portugal.
2: I el Barça-Madrid a Portugal.
1: Està bé. Bueno, pues podrien jugar, estaria bé, és a dir,
2: però per què no hacen ja un estadio itinerante?
1: Un estadio itinerante. Sí, senyor.
2: Que se mueva con ruedas, no, que vaya por la diagonal y todo de gradas en los laterales y la gente va viendo el partido. Oh, y venga.
1: Com si fos
0: una altra opció. Que juguin la final a Portugal, a Marroc i aquí, a Madrid i a Barcelona, però que les seleccions que arribin a la final puguin convocar 60 jugadors i que llavors es jugui un partit amb un equip a cada lloc i se sumin els gols. I
1: ostres,
0: a veure qui
1: quina bona idea! M'encanta la idea, és a dir, quatre partits a la vegada...
2: Que se joroben los espectadores, no,
1: no perquè cadascú, o sigui, tu...
2: No,
1: multipliques per 4. Això a la FIFA ja et dic jo que els encantarà aquesta idea, perquè multipliques per 4 les entrades que vens. Clar, perquè estàs venent entrades a 4 estadis. Aquí hi ha negoci, eh? Ojo. Ojo, que aquí hem dit...
0: Jo vull un percentatge, eh?
1: Aquí hem dit moltes tonteries que després no sabem si s'han fet, però ojo aquesta, eh? Ojo aquesta.
2: No nos llega a los de a pie, no nos llega.
1: Bueno, no nos llega, però si tens... Sí, no, entrades amb els anys vas tenint... Sempre un va tenint més entrades quan d'això. Però 4 seus vol dir 4 cops entrades venudes. I llavors tens 4 equips que vagin jugant, en lloc de ser 11 poden fer un futbol 7, i llavors tens 7, 14, 28 jugadors. Amb 28 jugadors omples els 4 estadis i sumes tots els gols. L'emoció que hi hauria, perquè imagina't que estàs perdent de 3 gols en els últims 5 minuts, doncs pots remuntar, perquè només que facis un gol a cada estadi guanyes.
0: Ja guanyes, sí. Se sumen els gols, ja. A veure, aquí marquen els gols, ja està. Ara, és una nova proposta. A veure, l'Infantino, què? Quita el telèfon de l'Infantino, va.
1: Tu què?
2: Infantil, los cadetes, todos juntos. Infantil.
1: Infantinos i cadetes, no? Tots junts.
2: Escolta, se llaman por walkie-talkies, no, los entrenadores.
1: Bueno, això es fa molt, no?, de que tenen equipo técnico, no? Pues que en vagi l'equipo técnico.
0: I a més, els drets de la tele, que hauran de posar la tele partida en 4 parts perquè vull veure els 4 partits alhora.
1: M'encanta, m'encanta. A més, solucionaríem una cosa. Sempre els equips van com a mínim amb 3 porters. I hi ha 2 porters que no toquen bola. Doncs d'aquesta manera encara podríem portar un quart porter i tots jugarien almenys un partit, si arriben a la final.
0: Sí.
1: Vull dir, em sembla... A més, a Espanya, per exemple, sortiria guanyant, que té 3 porters boníssims, però clar, no els pots ficar tots 3 alhora.
2: Bueno, que toquen les boles.
1: Sí. Sí, sí. Jo ho veig, eh? Aquesta opció l'hem d'acabar d'estudiar, però jo li veig possibilitats. El Mundial a 4 bandes seria, o a 4 seus, no?
0: Sí. Sí, sí.
1: Doncs,
0: la final a 4 bandes.
1: Final a 4 bandes, eh? I juguen els 4 partits al mateix moment. Em sembla...
2: I a més, a la llarga es faran els 4 partits uno després de l'altre. Perquè la gent li doni temps de coger l'avió i anar a l'altre partit.
1: Val, ja t'entenc, sí. Això també es podria ser. No m'agrada tant la idea, però sí es podria ser una solució. És a dir, que es fessin en ordre els 4 partits, no? Acaba un, comença l'altre. Perquè així tothom sap quan van. Mira, va, com aquest partit el comencem tots a 6. Carai, saps?
2: Claro, un partit de 90 per 4. Quantes hores estàs ahí viendo el futbol?
1: Mare meva, tu. Diu, va, vinga, trae unes patatites per veure el futbol. No, patates, i has de treure aquí. Doncs...
2: El sofà.
1: Trae el sofà, perquè... Sí, sí, 4 partits. Doncs fins a l'últim moment, aquesta temporada, els tribuneros ens han regalat idees fantàstiques que després, si no s'implementen, és perquè la gent doncs no té visió comercial.
2: Sí, no, que no està cansada. La gent està cansada.
1: La gent està cansada.
2: Fa molta calor.
1: Sí.
2: tancalo i diu, va, sí. Ja, vale, ja ens anem de vacances. Ja me voy,
1: ja. Ja me voy, ja. Totalment.
2: Ja, venga.
1: Ja,
2: pues
1: ja, ja estaria. Doncs...
2: Ha sigut un plaer aquest any, eh?
1: Oi, oi, oi, de veritat que ja us trobo a faltar aquesta setmana. No, bueno, nosaltres perquè quedarem per fer unes croquetes com fem tots els estius i al setembre tornarem a tenir aquí els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, una abraçada i un aplaudiment ben fort per tots ells, home, clar que sí.
2: Aplaudiment.
3: Llàstima que termino.
1: Ai, sí.
4: José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, en un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
5: Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
6: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
7: Winamax, las mejores cuotas.
6: Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
8: Estás escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I com totes les temporades sempre passa que costa de creure que quan arribis a aquesta última setmana doncs vagis tancant totes les diferents seccions que amb tanta cura i tanta estima fem totes les setmanes, però és que el temps passa volant i sembla mentida que ja també doncs hem de concloure una temporada més de la nostra secció de coaching amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González. Guillem, Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana, una matinada i cada vegada més motivat.
0: Escolta,
1: col·laborant amb tu, eh?
0: Això, vale. Bueno, és que escolta, serà una pauseta, que ens anem, fem una pausa d'hidratació, que diuen ara, Jordi,
1: sí,
0: perquè de seguida, si tot va bé, doncs començarem la propera temporada sempre amb les mateixes ganes, sempre amb la mateixa il·lusió, perquè el Jordi avui ens vol parlar d'una cosa que sabem que fa, que compleix i que viu, que és l'aventura de la vida.
1: Sí, mira, a la vida les coses les tens que tindre planificades, tindre una ordre, una estructura i tot. Però també n'hi ha molt coses que no ens hem d'aventurar, saps, a la vida?
0: Sí, sí.
1: No ens hem d'aventurar perquè l'aventura està al creixement, està al desconeixement i està a l'aprenentatge, saps? Això és per mi és una cosa molt important, sempre ho comento a la gent, no? Si no t'aventures a la vida, no, si tens una vida, si no t'aventures a la vida, no creixes. I a més, si tens una vida molt lineal, és molt rutinària, saps? Com dius,
0: podem tenir vida, petits moments, no? Moments, allò que diem, d'agafar impuls, no? Ara vinc aquí i faig doncs això, precisament, una pausa d'hidratació, sí. Però de seguida hem de pensar que hem de seguir creixent i que, com bé dius, els aprenentatges venen precisament d'aventurar-se, de llançar-se. Sempre mirant que hi hagi una corda o que hi hagi una xarxa, però aventurar-se és la clau, que sí?
1: Bueno, sí, però l'aventura també té un risc.
0: Sempre.
1: Però és que aquest risc el tens que tindre una mica controlat, perquè a vegades és un 50-50, però és que el risc et fa créixer,
0: sí.
1: Et fa posar a prova. El risc també, una cosa per mi és important, a part d'aprenentatge, te dona una experiència brutal. I a part de tot et dona un espit de creativitat i tal, bestial, saps? És per això sempre dic que la vida és una aventura, perquè a vegades passen coses que ni serien imaginables per tu, i tu tens aquesta capacitat de gestionar-les i liderar-les. O sigui, això nosaltres, el coach, jo, per exemple, dintre del coaching, nosaltres sempre tenim una cosa molt clara, som facilitadors, i també som facilitadors d'aventures, saps?
0: Sí, sí, sí, és a dir, que som, en aquest cas el que sou engrescadors, aquells motivadors d'allò que ja està dins de les persones.
1: Sí, sí.
0: Busqueu allò que ja està dins, sí. i que es pot engegar i que pot portar molts aprenentatges. Al marge dels resultats, anem
1: sí,
0: a dir,
1: sí, sí.
0: victoriosos o no, el que segur ja són aprenentatges, i aquesta és la part més important.

0: Per tant, no?
1: Sí, perquè la matèria prima existeix.
0: Clar.
1: O sigui, la matèria prima de la persona existeix. El talent existeix, el que passa és que el talent n'hi ha que entrenar-lo.
0: Sí.
1: I n'hi ha que posar la prova. I n'hi ha que, a sobre entrenar-lo, també n'hi ha que posar-li objectius.
0: Sí.
1: I metes. I sobretot, posar-li rectes. Per mi és molt important a la vida aquest aprenentatge, perquè aquest aprenentatge el que fa, no solament fa afrontar moltes coses, sinó que una vegada que aprens i estàs motivada o motivat, tens ganes d'aprendre més encara.
0: Exactament.
1: I posar-lo en marxa.
0: Exactament.
1: Perquè tot el que aprens hi ha que posar-lo en marxa.
0: Això farà que al llarg dels anys i quan vagis treballant, no? I diguem-ne, donant-li possibilitats a aquest olfacte de detectar coses que pots fer, farà que situacions com la que es poden donar ara durant les vacances, que sigui qualsevol petit viatge, qualsevol petita aventura, projecte, doncs estiguis més disposats a deixar-te sorprendre, a deixar-te portar, i que això, tot això et doni uns coneixements que et serveixin, doncs, per exemple, pel dia a dia o pel proper curs o per la tornada a la feina. Si tu tornes, a la feina amb aprenentatges que has viscut, tot això t'enriquirà i tot això et farà que el teu dia a dia sigui més ple, fins i tot, no? Perquè has aprofitat cada moment per tenir, doncs, estar disposat a que qualsevol dia sigui fantàstic en tots els aspectes, no?
1: No, és que això, a part de motivar, és molt engrestador, perquè, perquè lògicament, és a dir, quan tu estàs explorant, quan tu estàs aprenent coses noves, quan tu et poses rectes, que a vegades tenen que ser difícils però assolibles, ojo, els objectius, però tu quan poses tot això, lògicament veus que tens aquesta capacitat que a vegades ni t'ho podies imaginar, saps?
0: Totalment.
1: Has d'imaginar que moltes vegades, molta gent de l'entorn, a vegades t'ho diu, no? T'ho diu, escolta, podies fer això, podies fer l'altre, i a vegades és tot el contrari. Per què fas això? Perquè per això la vida aquesta aventura, tenim que tindre una exploració interna, l'autoaventura que jo dic. O sigui, aventurar-te està bé, però també compartir aquesta aventura en el teu equip, a compartir la teva família, la teva parella, és molt important, perquè l'aventura quan és compartida és exitosa, saps?
0: Sí. Sí, totalment.
1: Sí, perquè a més és que aprens, ensenyes, facilites i també et faciliten a tu, perquè tenen que anar tots a la mà, perquè a més tots estem connectats. O sigui, a la vida tots estem una mica connectats, és un tema que jo moltes vegades ho parlo a la gent.
0: Sí, sí.
1: És que tenim aquesta afinitat moltes vegades que pensem que no existeix i en canvi existeix. El que passa és que n'hi ha que posar-la a prova, saps? I posar-la a l'abast dels altres, no? També és important tindre molt clar, saps?
0: És una connectivitat que farà quan tots vibrem, no?, amb la mateixa, diguem-ne, freqüència, és quan aconsegueixes veure que tenim més coses en comú i aquests petits reptes i aquests petits, com sempre diem, tant amb els projectes, cal viure aquesta proporció, Jordi, entre projectes personals i projectes interpersonals, és a dir, tenir coses que et vinguin de gust a tu, amb d'altra gent, i tot això fa que tinguis una vida més plena també, no? Totes aquestes ganes d'aventures personals i col·lectives, jo crec que són importants.
1: No, és que en realitat és un tot, és que a més estem connectats treballant en equip,
0: a
1: més moltes vegades es pensa, això treballar equip, què és? Treballar equip és estar al costat de la gent, poder ajudar-la, que també t'ajuden a tu, i lògicament a explorar a vegades territoris que a vegades dius, però com és possible que jo en aquesta edat, aquesta situació, he pogut arribar a aquest èxit? Perquè aquí hi ha dos tipus d'èxit. Per a mi l'important és l'emocional. L'èxit emocional vol dir que quan te poses una cosa, diguem, entre ui i ui, al cap, dius, hòstia, ho puc aconseguir. I una vegada que ho aconsegueix, gaudeixeu. M'entens? A gaudir. Perquè nosaltres estem avui en dia, en totes les coses que es passen a l'entorn, tenim que posar-nos algun regalet emocional, saps? Perquè al final no tot està inventat. Perquè molta gent diu, no, és que Jordi, quasi tot està... No, tothom no està inventat. L'aventura és fonamental, perquè aventurar-te tu és conèixer nous territoris, inclús a la teva vida emocional. Jo dic territoris emocionals, vol dir, on no series capaç en aquell moment de prendre una decisió, l'aprens.
0: Això també...
1: Perquè t'has aventurat.
0: Això també, totalment, és com tornar-se a sentir nen, jove, nena,
1: sí,
0: no?
1: Home, clar,
0: aquesta il·lusió, no? que tenia un punt d'il·lusionant i precisament d'emocional, en el sentit de que podia passar qualsevol cosa, no? I això és el que el servei també agraïa des d'un punt de vista de veure quants aprenentatges hi ha en cada situació, no?
1: Sí, i a més energia, perquè això et dona energia, li dona sentit a la vida, David, perquè en realitat molta gent no li dona sentit a la seva vida

0: i en canvi té arguments sòlids per poder donar-li sentit. Perquè moltes vegades diu Jordi, és que això no és molt senzill, sí, però les coses senzilles, una rere l'altra, et fa molt potent, et fa ser gran a la vida, o gran. Saps? Moltes vegades, l'altre dia estava parlant un alumne, no? Deia, escolta, és que això tal... I jo li deia, no, no, és que això és el teu camí. I al teu camí arribaràs a metes que a vegades que ni pensaves imaginar. I l'altre dia em va dir, hòstia, doncs tens raó, perquè hi has començat el camí i estic ja recollint resultats, saps?
1: Això és importantíssim.
0: L'aventura és molt important a la vida. Jo aquesta matina els deia als oients que s'aventureixin una mica. Una aventura en control, però també sí. Tinc patir risc, saps?
1: Sí, sí, sí, sí. Tot amb control, és a dir, quantificat, però també sabent que els resultats també aniran en proporció i que,
0: sí,
1: per
0: correcte,
1: tant, aquest èxit o aquest aprenentatge, anem a dir-ho, sí, així, sí, no hi ha possibilitat, sí, sí, de fracàs, sinó d'èxit o d'aprenentatge. El que farà serà que siguin com aquestes petites dosis, no?, calculades, puntificades i també amb aquestes proporcions, no?, de saber, escolta, doncs aquí podem, podem anar com guanyant aquests punts o aquestes il·lusions, sí, no?, sí, que ens donaran motor i que la temporada vinent, Jordi, necessitarem que ens segueixis donant aquestes injeccions d'estímuls, de ganes de viure, de ganes de sentir coses que ens van estupendament bé, Jordi, així que moltíssimes gràcies una temporada més per acompanyar-nos i que la vida et doni tant com ens dones a nosaltres i t'esperem la propera setmana, Jordi.
0: I recordeu, un windsurfing emocional aquest estiu, eh?
1: Clar que sí, doncs aprofitar el vent, clar que sí, estar atents a aquestes ràfegues de vent que ens puguin anar fent i quan puguem avançar i quan no, recuperar-nos i agafar impuls. Jordi González Guillem, t'esperem la propera temporada. Gràcies.
0: Igualment, gràcies, David. Bon estiu. Que vagi molt bé. Adéu.